dirigida pel músic i mestre Joan Chamorro, digna de tota admiració per la tasca que està fent a la dedicació de la pedagogia de la seva escola al barri de Sant Andreu de Barcelona. 20 són els anys que ha arribat aquest exemplar moviment de diverses generacions d'alumnes entre 8 i 25 anys, a noms com Alba Armengou, Joan Domènech, Andrea Motis, Carla Motis, Col de Montner, Rita Pagès, els germans d'Exira i Iscle Magalí, Joan Marc Sauquer, Irene Reig, Eve Fernández, i segur que me'n deixo algun a nombrar. És a dir, n'hi ha més. El Palau de la Música de Barcelona és molt visitada pel músic de gran relleu i amic com el Joan Fram, Joe Mangarelli, Jesse Davis, John Eric, Scott Robinson, Scott Hamilton i més, tots ells acompanyats per la Sant Andreu Jazz Band, dirigida, com sempre, pel seu director Joan Chamorro, que ha participat a concerts i gires internacionals amb els seus alumnes destacats de l'escola per a promocionar-los, donant-los a conèixer el mercat del jazz nacional e internacional. I és hora d'iniciar el Club del Jazz, que avui arrenca amb la nova generació a cara del pianista de Chicago, Illinois, Estats Units, Herbie Hancock. Aixeca el taló del Club del Jazz per la seva versabilitat amb adaptar-se a diferents estils jazzístics, donant una nova imatge del jazz i el post-bop, que el que l'escoltarem, el seu èxit, Chameleon.

resulten van àrbit són el jazz, la fusión, el funky, el pop-rock, no compartir passar-hi amb el trompetista Miles Davis i el baixista electrònic Jaco Pastorius.

Automa que ve següent a sap per un pianista de la nova generació d'Àfrica, Ghana, Ojoa Dosfer, poc conegut pel mercat europeu i americà i que apunta molt bé en el present i futur, no té historial professional.

Alcun Batista vindi a Napoli, dos Estados Unidos. Travi Uba ens acompanya al Club del Jazz per alegar per la seva elegància d'interpretació en temes de jazz. El que li escoltarem un clàssic jazzístic com és Primera Llum.

Nasty, d'en Freddy Hazel Jazz, i ha col·laborat amb el trompetista Dizzy Gillespie i el pianista Herbie Hancock. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El saxofonista reconegut internacionalment com és Charlie Parker, de Kansas City, Estats Units, i Lester Young, de New York, ens acompanyen al Club del Jazz, en què ja escoltarem aquest clàssic com és Abraçar-me.

El vibrafonista d'Anderson, Indiana, Estats Units, Gary Burton. Gary Burton, convidat al Club del Jazz, i escoltarem aquest clàssic Osso Makoto.

l'ascendència dels Dangari van ser i són els jazz més fusions, col·laboracions amb el saxofonista Stan Getz i el pianista Chick Corea. Els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar el swing, el blues i les funcions al Club del Jazz de Ràdio Castelldefels. No t'ho perdis.

I això ha sigut tot per avui. Esperant haureu gaudit, donarem les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cloenda us deixem amb la reconeguda veu del fum Frank Sinatra, perquè gaudiu escoltant Keep What You Look Tonin'.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medio Ambiente de l'Aragó.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
7: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
9: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
10: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
11: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
8: El temps.
1: Amanda Ne Ramírez.
12: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
8: Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
13: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
14: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
13: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
15: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
16: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
17: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
15: Felipe Piña es historiador.
18: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
15: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
19: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
20: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
19: Gratulat. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
8: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
0: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
0: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
22: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
0: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
23: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
0: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
24: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
0: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
25: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
0: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
2: Yeah, really perfect day. We marked this.
3: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
2: As a team we had another one.
0: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
8: Trescat Info.
0: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
8: 3CAT Info.
0: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vilassana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15 de 7.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels Arts Botans de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Né Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell, i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen al Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Lo felicitas y te vas, ¿eh?
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
19: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare. I sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: Hi ha altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament, anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt, com creixement amb

0: Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Kent. Però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
1: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
0: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
2: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
3: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
4: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
3: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Miñamal quan era un nadó.
5: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
3: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
6: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs, els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
3: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
7: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
3: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
8: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
3: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
9: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
10: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com aquí.

0: equip n'hem sumat un altre.
1: As a team, we had another one.
2: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports.
3: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'Ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'Ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
0: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el Consorci d'Inversió que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
7: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
11: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
10: El temps.
1: Amanda Né Ramírez.
12: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
10: Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tania Tàpia.
13: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
14: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
13: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. D'un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
15: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. I les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines. El reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
16: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
17: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
15: Felipe Piña es historiador.
18: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
15: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
19: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
20: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
19: Gratulat. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
10: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
3: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
3: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
0: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
3: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
2: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
3: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
22: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día de Levante.
3: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
23: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
3: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
24: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
25: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
24: As a team we had another one.
3: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
10: 3CAT Info.
3: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
10: 3CAT Info.
3: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vila-sana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3CatInfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany any s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3CatInfo. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes prou que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passant 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de nou i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el Carro Gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? Lo que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de sirira i umeboshi, i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó. Yo!

0: Será igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
1: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos.
2: Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
4: Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
5: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
4: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
6: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça ser el bien del Barcelona también.
4: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
7: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs, els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
4: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
8: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
4: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
9: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
4: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
10: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
11: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
10: As a team we had another one.
4: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolezon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa i Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets.

0: Molt bon dia, són les 8. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja han cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. Augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per un animal. Tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que ha dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare. La icona pop dels 80, Rick Astley, enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i els grans èxits del seu repertori. Amb totes les entrades venudes, Astley ha demostrat que està en forma i ha fet ballar un públic entregat de diverses generacions. L'organista Montserrat Torrent, considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, continua les celebracions dels seus 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella a Pals.
1: Esports. Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Anglaterra, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentre aquesta passada matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions de futbol van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, Alcadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior, sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 8. Bon dia, 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us informa Montse García.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8ª jornada consecutiva. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital del Shifa ha rebut els cadàvers mentre fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè acolli més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
3: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas, un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
4: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic. El meu estat psicològic era molt dolent després de les escenes horribles que vaig presenciar. Va ser molt difícil.
3: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari. Eman, de 9 anys, va quedar ferida junt amb 4 germanes més en un atac israelià al març de l'any passat i a l'agost va poder ser evacuada a Jordània.
0: A Jordània, on em van tractar, no estava acostumada a aquesta mena de bombardejos, però aquí se senten els bombardejos. Hi ha un alto al foc, però no és ben bé un alto al foc. Encara hi ha bombardejos.
3: La seva mare, Rana, denuncia la precarietat del sistema sanitari a Gaza un cop tractada a Jordània.
5: Encara de rebre més tractament, encara no hem acabat, encara té cicatrius visibles i té pendents cirurgies plàstiques estètiques.
3: Una part dels pacients amb necessitats mèdiques urgents a Gaza moren mentre esperen, una mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa mig quart de les 8 del matí i segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara, a l'Aragó. El de la Mierla, a Guadalajara, s'ha anat estenent i ja ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El fort vent que hi bufa dificulta les tasques d'extinció. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
6: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrems d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I precisament en aquest àmbit, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. Va ser divendres i la dada l'ha reportada a 3CatInfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
7: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
8: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
9: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials. En una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit, que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les tres seus d'aquest Mundial. Washington, Oriol Serra.
10: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez, com dèiem, serà avui a Nova York per seguir la final des de l'estadi. Madrid, Tània Tàpia.
11: Bon dia. El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat Venegas que Ribildo.
12: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
11: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció.
12: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
11: On reflexiona no imperen els egos i no es posa tot al servei d'una persona, diu en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà avui a Nova York per seguir la final del Mundial. El president espanyol hi ha anat sense la seva dona, Begoña Gómez, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. I hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. I des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obra suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells, al costat muntanya, i la Teixonera, al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
2: El temps.
0: Quan passa mig minut d'un quart de nou amb l'Enric Agut.
13: Avui diumenge la calor es farà més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 a l'interior i cap a ponent, la Pla de Lleida, alguna màxima podria ser de 39, per exemple, a Lleida Ciutat, a les portes dels 40. Sol intens, fort, un sol d'aquells abrasadors a l'interior. A la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i caure algun ruixat local, també alguna tronada. També cap a l'àrea del massís del Port, entre Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixen nuvolades i poden descarregar algun xàfec. El mar tranquil, bona mar en general, i aquesta aglopada d'aire molt calent s'intensifica. Demà la temperatura puja i encara ho farà més dimarts. Demà algun valor ja podria tocar els 40 a Pla Lleida i dimarts a més indrets d'interior. Dimecres encara tindrien valors similars i a partir de dijous baixa la temperatura i divendres més. I a cada setmana ja podrien tenir xifres normals per l'època de l'any. És a dir, farà calor, però una calor no tan forta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us destaquem ara que 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride de Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. Una rua amb 70 grups festiva i a la vegada reivindicativa, en què s'ha advertit que els discursos d'odi tornen a guanyar espai. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
14: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria a la via pública. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca és el president del comitè organitzador.
15: Els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
0: Barcelona aspira a organitzar el World Pride del 2030. Experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura, i en els casos més avançats invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta al servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
16: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
0: La pseudoobstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria de pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
17: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals. De més gran, amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina, i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a què ha tingut accés aquesta emissora i que preocupen els experts que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Ens ho explica en Lluís Freixas.
18: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
19: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
18: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
20: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
18: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: ¿Has hablado con ella?
22: Lo felicito y te vas, ¿eh?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Fran Moreno, de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
23: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3, destaca el nou projecte conjunt.
24: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. I Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.

0: Esports.
1: Marc Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
2: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament d'ahir, però finalment es va poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
4: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
2: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
5: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
2: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat difícil, que l'equip ha tingut una primera part brillant, però una segona amb moltes i moltes turbulències, que s'ha vist la diferència entre França i Anglaterra amb un dia més de descans, la diferència de calendari, ja que els anglesos estaven molt cansats, esgotats per tota la feina feta les últimes setmanes. Un Tuchel que ha volgut acabar les seves declaracions felicitant els seus jugadors per la mentalitat i demostrant la manera com s'han d'enfrontar a les adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka, per cert, que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
0: Trescat Info.
2: I ahir vam tenir els primers amistosos de pretemporada pel que fa als equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
6: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
2: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, ha parlat de les sensacions que tenen amb el nou entrenador, Quique Álvarez.
7: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
2: El Sabadell, per la seva banda, va caure al camp del Castelló per 2-0.

0: Dos quarts de nou, us hem destacat fins ara que els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. I també augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A partir d'ara parlarem de les cooperatives agràries de Catalunya, que ja concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. Han guanyat en dimensió i això ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. I anirem a Tàrrega, on precisament dues antigues naus industrials es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora? Crec que parlarem del Mundial.
2: Sí, avui és la gran cita esportiva perquè a les 9 del vespre es disputa aquesta gran final entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes, bona mar en general. Ara passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí.
1: 3CatInfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva. Rússia llança desenes de míssils i centenars de drons en un dels atacs més grans contra Kiev. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada, l'onada russa de bombardejos s'ha allargat durant més de 5 hores. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. És la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou. Moscou, amb un balanç de 8 morts i una 60ena de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. I l'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3CatInfo que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
3: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessa de més de 10.000 quilòmetres.
3: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en contra de la final. i em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
4: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería ser más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. Segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara i l'Aragó, tot i que evolucionen favorablement. El de la Mierla, a Guadalajara, ja ha cremat 9.000 hectàrees, s'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no abaixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 els municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
6: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
7: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
8: Yo respeto porque no soy fumador. Me parece muy bien.
0: També he posat desenes de multes en sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures molt celebrades per molts banyistes. I cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu, pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sorroca, explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
9: Degut aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquesta.
9: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. I dues antigues naus industrials de Tàrrega es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent. El projecte, que suposa una inversió de més de 2,5 milions d'euros, podria estar en marxa d'aquí 2 anys. Lleida, Noèlia Caselles.
10: Es dirà que el Valeri, com l'antic celler que hi havia en aquest espai, vol ser un pol cooperatiu que impulsi un model innovador d'economia social. Ocuparà 3.000 metres quadrats i l'impulsen 6 cooperatives de la zona, a més de l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i l'associació La Remolatxa. Ho lidera la cooperativa Qualia, dedicada al lleure i l'alimentació, i Lluís Nadal, que n'és el director, explica què inclourà l'espai.
11: Una futura cuina central i obrador del Centre Especial de Treball de Remolatxa. Un és un espai del Club Social Aire Cel per atendre persones amb problemàtica de salut mental, tant gent gran com gent jove. Un espai obert a ciutadania amb model centre cívic, amb un bar propi, amb un espai de ludoteca, de biblioteca, de microteatre, on al barri volem que se senti protagonista i que en faci ús.
10: Ara es posa en marxa la primera fase amb una inversió que pot arribar als 3 milions d'euros. En el futur, però, les entitats plantegen acollir-hi altres projectes, com ara un servidor d'intel·ligència artificial ètica o habitatges cooperatius. Justament Tàrrega és un dels municipis on es considera que el mercat de l'habitatge està tensionat. Per això ho destaca l'alcaldessa Rosa Maria Perelló.
12: Ens hem necessitat que tenia a Tàrrega de tenir espais per allotjar. Principalment la nostra preocupació evidentment és la vivenda per les famílies, però també sense deixar de marge doncs, la necessitat de residències d'estudiants que no tenen possibilitat de llogar pisos.
10: Es preveu que les obres de la primera fase comencin a finals d'aquest any i que durin un any i mig.
0: Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. També volen la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi SENAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
13: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
0: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que ja s'ha reunit a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que ben aviat puguin arribar a un acord. Un minut i arribarem a 3:15 de 9, 3 Catinfo, emissió conjunta amb Catalunya Ràdio.

0: Montserrat Torrent, l'organista considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals, al Baix Empordà. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: L'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat 44 anys després del seu debut al festival amb un concert compartit amb la seva deixeble Cristina García Venegas. L'actuació serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es farà a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. Malgrat els problemes de salut, Torrent tocarà en el seu homenatge centenari, en un concert que la transporta a la seva joventut. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
1: Montserrat Torrent protagonitzarà un concert que connecta trajectòria, mestratge i llegat. El programa arrenca amb obres de Francisco Correa de Araujo i continua amb un recorregut per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: Passa mig minut de 9:15.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: La nit ens ha portat de nou temperatures tropicals o tòrrides a la costa, valors que han baixat als 27 graus, per exemple, a Portbou, a Figueres, a Barcelona, a Badalona, també valors per sobre dels 25, a Sitges, també a les Terres de l'Ebre o a la Ribera d'Ebre, com és el cas de Riba-roja d'Ebre. Nit tòrrida en aquests indrets, però també a Ponent, a valors per damunt dels 20. Lleida, per exemple, en els barris, en alguns barris mínimes de 23-24. Un matí de sol, un matí encara amb aquest cel una mica tèrbol, però menys que ahir, però igualment encara hi ha pols en suspensió, que deixa aquest aspecte del cel una mica blanquinós, o que fa sol al cel. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i de manera local pot caure algun ruixat. Seran més probables cap al Pirineu Oriental i també a l'Alt Pirineu. I també cap a l'àrea del Massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixeran nuvolades o poden arribar des de l'Aragó i deixen algun xàfec. Bona mar en general. Pel que fa a la temperatura màxima, avui calor intensa. Avui s'esperen valors màxims entre 34 i 38 a l'interior, algun valor de 39 es pot assolir a les portes dels 40 cap al Segrià. Xafogo a la costa. I sembla que la glopada d'aire calent s'intensifica aquest dilluns, puja una mica més la temperatura, encara més dimarts. Dimarts serà un dia d'aquells de calor molt intensa, sufocant en algunes zones, perquè es pot arribar a superar els 40 graus o arribar als 40 graus a força poblacions interiors i el cel és serè. Dimecres encara tindrem valors molt alts i a partir de dijous comença a baixar la temperatura i el proper cap de setmana ja podríem tenir xifres properes a la mitjana climàtica.
3: 3CAT Info.
0: La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. A més, el mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
5: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
6: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
5: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de Verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
6: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
5: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
7: Quins instruments tenim ara? Aquí les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
5: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
7: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera una pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
5: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
7: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
5: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
6: Hi ha el tritó del Montseny. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
5: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
8: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
9: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
8: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carmany Jaume.
10: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
11: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i l'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
10: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
0: I encara un apunt abans de l'actualitat esportiva, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector com Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La inhabilitació de l'Holaluz es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia detectat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que l'Holaluz ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern. Fa temps que l'Holaluz passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients.
3: Esports.

0: tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
1: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
2: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
1: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla en un principi i recordeu que el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial, amb 10 dianes, i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat l'enfrontament.
3: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
1: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat complicat, que ha estat difícil, perquè l'equip ha tingut una primera part brillant, però a la segona hi ha hagut moltes turbulències i s'ha notat, de fet, la diferència que porta un dia més de descans i la diferència de calendari que tenien amb França. Un Tuchel que explica que Anglaterra està molt cansada, els jugadors estan esgotats per tota la feina de les últimes setmanes i ha acabat felicitant els seus jugadors per la mentalitat i la manera com han afrontat les adversitats en aquest Mundial. Una selecció anglesa on, per cert, ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
4: Trescatinfo.
1: I ahir van arrencar els primers amistosos de pretemporada pel que fa a alguns equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanc i blau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la ciutat esportiva, a la seva ciutat esportiva, contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, va parlar de quines sensacions estan tenint amb el seu nou entrenador, Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: Aquest empat del Girona, per ser el mateix dia que el club gironí va anunciar el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, també es va estrenar ahir al camp del Castelló, a la ciutat esportiva del Castelló, més ben dit, i va perdre per 2-0 en l'estrena de la pretemporada, recordem-ho, del retorn a la segona divisió.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabarem parlant del Tour de França perquè ahir l'esloveta Tadej Pogačar va tornar a dominar la ronda francesa amb la seva quarta victòria de nou en solitari a la 14a etapa. Pogačar va atacar quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li va poder seguir el ritme. Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solezón.
7: Bon dia, són les 9.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
9: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parròquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i a tots els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. La setmana passada us vaig dir que avui tindria una sorpresa per a tots vosaltres. Us presento el grup d'Havaneres Montjuïc. I penso que la millor forma de presentar-lo és amb una bonica cançó. Ens cantaran ara Lola la Tavernera. Aquest tema el va composar en Carles Casanovas, lletra i música. Carles és també el director musical del grup d'Havaneres Provo. La lletra d'aquesta cançó ens diu que la Lola, que era una bonica, simpàtica i presumida tavernera, a canvi d'un got de bon vi, exigia al cantador d'Havaneres que li cantés unes quantes cançons de taverna. És, com veureu, una havanera molt animada, molt divertida. Ens la interpreta, doncs, el grup Montjuïc i d'aquesta forma és la seva presentació. Endavant amb Lola la Tavernera, el grup Montjuïc. Música.

0: Bé, amigues i amics, us presento, aquí estan a l'estudi amb mi, en Ferran, que és la guitarra baixa i tenor del grup Montjuïc, i Toni, que és la veu baixa del grup. Bona tarda, amics, i benvinguts al programa Amics de les Habaneres. Què tal? Com esteu?
1: Pues molt bé d'estar aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Pues jo també estic molt encantat de venir, home.
0: Home, de fet, esteu a casa, eh? Perquè Castelldefels és casa vostra. Una pregunta. Quan vareu fundar el grup Montjuïc? Quan fa que esteu cantant?
1: Bueno, nosaltres, de fet, la fundació, el grup va néixer a les Olimpiades, l'any de les Olimpiades, el 92. I bueno, va ser allà a Montjuïc, a la zona franca, i allà va començar aquest grup. Va començar primerament amb els components, hi havia alguna senyora, després al final pues, elles es van anar retirant i a partir d'aquí pues, ja van començar totes les veus masculines.
0: I tu què tal, Ferran? Quan et vas incorporar al grup?
1: Sí, jo estava treballant per les Olimpiades i va vindre un amic, escolta, per què no t'incorpores tu que tens bona veu? I diu, jo només canto i cantat a la dutxa, no? Em va incorporar amb ells pues aquest any, l'any 92, quan vam formar
0: el grup. Pràcticament ets fundador.
1: Sí. De moment, avui per avui, encara estem continuant amb aquest grup de fa tants anys.
0: I tu, Toni?
2: Jo em van venir a raptar, estava cantant a la Coral Marinada.
0: A la Coral Marinada, sí, de Castelldefels?
2: Sí. Uh-huh. I em va venir a buscar el Ferran, va venir a buscar un baix, i em vaig presentar i em van agafar. Jo vaig caure en gràcia.
0: Molt bé. I escolta una cosa, quan vareu començar, Ferran, pensaves que arribaríeu tan lluny i que tindríeu l'èxit que heu tingut? Perquè, de fet, porteu fent pràcticament moltíssimes actuacions cada any, no?
1: Sí, el número d'actuacions són bastantes i, d'alguna manera, no... Hem mantingut una mica la línia i estem dintre de lo que són els grups, pues, ni millors ni pitjors, dintre d'aquests grups que se senten pues, a les festes majors de Catalunya, no? I entre ells estem nosaltres.
0: Molt bé. Amics, em diuen que volen interpretar ara una nova cançó. Volen cantar Cubanita Preciosa. Ja sabeu que no té un autor conegut. És un tema popular i que ens explica una mica l'amor que sentia un mariner per una dolça i preciosa cubana. Endavant Montjuïc amb Cubanita Preciosa.

0: Per el que m'heu dit abans, Toni, viviu a Castelldefels, així doncs, des de fa molts anys, vosaltres.
1: Jo ja porto aquí 23 anys.
0: I tu també, Ferran?
2: Bueno, jo em porto una mica menys, porto 17 anys aquí a Castelldefels. El que passa que el grup pues, ja venia des de Montjuïc, i aquí els components, diguéssim, quasi bé tots els components, o una gran part, som d'aquí, de Castelldefels.
0: Molt bé. Molt bé. Dic, escolta una cosa, ja sé que la pregunta que ve ara és una mica incòmoda, perquè, òbviament, cada concert que feu és com si fos un fill i a tots els estimeu igual. Però quin seria aquell concert? Si jo us dic, home, que a lo llarg d'aquests 27 anys, si jo et dic, ostres, recordeu algun concert especial del que tingueu un record profund i per què?
2: Home, nosaltres, el lloc, diguéssim, on d'alguna manera sentim més i recordem i encara ara també el portem, el fem, no? Que és la trobada de grups a les Fonts de Montjuïc. Aquesta trobada pues, es va iniciar pues, quasi bé al principi de quan es va formar el grup, i encara continuem cantant cada el primer dissabte del mes de juny fem la trobada de Havaneres, on venen altres grups, com el Portbó, Marandins i també nosaltres. Vull dir, som tres grups, més o menys, o quatre, que actuem fent quatre cançons cada un, i entre ells estem nosaltres. I aquesta és una cantada la qual pues, sempre recordem, i quasi bé és una cantada nostra, no? Perquè estem als voltants de les Fonts de Montjuïc.
0: I què és, va ser, per lo que m'heu dit, on es vau fundar?
2: Quasi bé va ser allà, no?
0: Molt bé. Anem ara, voleu cantar una altra cançó? La cançó és La barca xica. La lletra és de Rafael Llop. La música és de Josep Maria Roglan. A mi em sorprèn aquest tema el nivell poètic de la cançó. Veureu la poesia tan bonica que diu. Aquest tema a mi m'encanta, la lletra m'encanta, i la música, a partir dels primers compassos, ens porta a tots a intuir com seran les frases musicals següents. Veureu que tant la música com la lletra és preciosa. Montjuïc, endavant amb La barca xica.

0: Bé, una pregunta, Toni. El grup, per lo que ja he vist, hi conviviu sou set components del grup, però veig que hi ha certes diferències d'edat. Com és la convivència entre vosaltres?
1: Bé, nosaltres som un grup, estem molt units, i hi ha molta germanor entre nosaltres, i estem sempre, mirem de col·laborar uns amb els altres i no tenim problemes. O sigui, és un grup que gràcies a Déu, està fet amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i per això no hi ha problemes, pot haver-hi cap problema.
0: De tota forma, Ferran, al ser un grup professional i a l'haver-hi diners per al mig, què passa? No hi ha problemes tampoc amb aquest aspecte?
2: No, perquè econòmicament, gràcies a Déu, cada un té la seva, i el grup lo que

0: Per lo que m'estàs dient, Ferran, teniu alguna composició que hàgiu fet vosaltres en lletra i música?
1: Ja ho crec, això és el Toni el que ho pot Toni, explicar més fàcilment.
0: Això ho tenies d'amagat, aviam, sí, explica'ns. Quina cançó és aquesta?
2: No hem tingut massa propaganda d'aquesta cosa, no? No, a mi m'agrada sempre tocar la guitarra una miqueta i cantar, no tinc molt bona veu, però m'agrada cantar, m'agrada molt. I llavors sempre, de jove també em va tocar la guitarra, i bueno. I llavors, un dia se'm va ocórrer, com que jo vaig molt per la platja de Castelldefels amb la bicicleta o caminant a vegades, moltes vegades, perquè m'agrada molt, i miro i vaig veure unes gavines que es posaven sobre l'aigua i se'm va ocórrer una cançó que tractés de la gavina i el mar, no? Uh-huh. I llavors vaig fer aquesta cançó, una de les cançons que he fet es diu El pescador i la gavina, precisament, no?
0: El pescador i la gavina, suposo que ens la cantareu, no?
2: Home, per favor, clar, això ja està fet.
0: Jo, amics de les Havaneres, aquesta cançó no us la puc presentar perquè, us ho dic de veritat, ni tan sols l'he sentit, és la primera vegada que la sento. Tenim el compositor al davant meu i la presentarà el seu autor. Toni, explica'ns alguna cosa de la cançó a part de La gavina i el mar.
2: Bueno, és una cançó que es va... Bueno, la cançó en si té un sentit humà, per dir alguna cosa, no? Vull dir, és un sentit que vaig sentir-ho jo i se'm va ocórrer, no? Llavors la vaig escriure i la vaig presentar i, bueno, la vaig presentar al grup, els hi va agradar també i vàrem començar a fer proves, vam mirar, em van fer uns arranjaments, l'acordionista em va fer uns arranjaments per la cançó i, bueno, i va sortir, pues, va quedar una cançó pues, més o menys bastant presentable.
0: Molt bé, pues, amics, escoltem ara la cançó El pescador i la gavina, que és una composició d'en Toni del grup Montjuïc. Endavant, El pescador i la gavina.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada a joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física

0: la platja durant tot el mes de juliol. Les activitats es fan els dimecres i divendres de 7:45 a 9:15 del vespre al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions inclouen entrenaments funcionals, exercicis de força, resistència i coordinació amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables entre la població jove. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, assegura que aquesta segona edició del programa està tenint una bona resposta per part dels participants. L'escoltem.
1: El programa de Fem Esport als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara pues, vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esport als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis, perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta, perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora, perquè evidentment si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
0: Per participar cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que, a més de gestionar les reserves, permet conèixer millor el perfil dels participants i fer un seguiment de l'assistència. Així ens ho explica la regidora Paquita Cruz.
1: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
0: La bona acollida de l'activitat ha fet que l'Ajuntament hagi ampliat el nombre de places disponibles per donar resposta a la demanda registrada durant les primeres sessions. Així ens ho explica de nou la regidora d'Esports i Salut.
1: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues, això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure l'activitat física als espais públics i acostar l'esport als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. L'objectiu, segons ens explica Paquita Cruz, és continuar fent créixer aquesta iniciativa els pròxims anys.
1: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure aquesta activitat física als espais públics i acostar els esports als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. Des de l'Ajuntament es recorda que l'activitat és gratuïta i que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esport als Barris s'allargarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable i gratuïta perquè els joves puguin practicar esport a l'aire lliure durant l'estiu amb previsió de continuar durant l'hivern.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
0: Les festes del mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. Durant 3 dies, la ciutat ha ofert una programació que ha combinat cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera al llarg del passeig marítim. El desembarcament pirata ha estat un any més l'acte més multitudinari, però també han registrat una gran participació al Mercat del Mar, als concerts, al Nou Tordeo dels 90, la sardinada popular, els focs artificials, la diada castellera, la cantada de veneres i les activitats esportives programades durant el cap de setmana. El regidor Pedro Paredes fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany. Destaca que les festes del mar ja s'han consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat. L'escoltem.
3: Bueno, pues muy contentos de este inicio de las fiestas del mar. Recordemos que va a ser unas fiestas del mar que ya son una tradición en nuestro municipio, con este desembarco pirata que atrae muchísimo público y es una atracción fantástica para todo el mundo, tanto para los más pequeños como también para los mayores, porque es una actividad y una representación que gusta muchísimo. Y la verdad que ha sido, el balance es fantástico. Todas esas actividades que hacemos en playa, acostumbrada a la ciudadanía siempre a hacer todo más en el municipio, más en el centro urbano, cuando nos trasladamos a la playa, pues agradece mucho porque es una actividad que es un cambio de ubicación que a la gente gusta.
0: Paredes també subratlla que la celebració a la platja contribueix a atraure milers de visitants. Molts d'ells han arribat d'altres municipis, especialment en actes tan consolidats com el desembarcament pirata, el castell de focs artificials o les noves propostes musicals incorporades aquest any. L'escoltem.
3: Castelldefels, cada cosa que hagamos y más en playa todavía, pues ya tiene de por sí el público correspondiente que viene a pasar el día a nuestras playas. Si encima le añadimos actividades con atracción, pues todavía es un foco más para que la gente venga, ¿no? Yo recuerdo el domingo, no, el sábado, ahora no recuerdo cuándo son los fuegos, la cantidad de gente que venía por carretera, porque muchísima gente también viene de fuera a verlo, porque ya históricamente es una actividad que gusta muchísimo, también con el tardeo que hubo de los 90 también atrajo muchísima gente, y pues bueno, el balance es fantástico, creo que fue todo un éxito y así la gente lo pudo disfrutar y todo fue fantástico. Como sabe policía, también no hubo grandes incidències, per tant, millor todavía.
0: Des de la policia local també es fa un balanç molt positiu del desenvolupament de la festa. El sotsinspector Leo Piqué destaca que, malgrat la gran concentració de persones, no s'han registrat cap incident. L'escoltem.
4: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i, com ja venim observat de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem d'estar tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs hi ha temperatures que relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit i sobretot de la col·laboració ciutadana.
0: Per garantir la seguretat de milers d'assistents, l'Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu coordinat per policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la resta de serveis municipals. Aquest any el dispositiu es va reforçar especialment a la plaça de les Palmeres, que ha concentrat bona part de les activitats musicals i del Mercat del Mar, un dels espais amb més afluència de públic. Leo Pliguer ens explica com ha sigut aquesta planificació. L'escoltem.
4: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres, no? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb dinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes, no? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tardes 90 va ser tremendo, la situació que va tenir, i ho afrontem doncs amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles, també comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades doncs, quan ja se fa tard el risc s'incrementa, i jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori.
0: L'Ajuntament també ha volgut agrair la implicació de les entitats, associacions i serveis municipals que han fet possible aquesta edició i que es consolida les Festes del Mar com una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de l'estiu de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre de la plaça de Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola pel Mundial 2026. La victòria d'Espanya davant de França per 0-2 es va viure en un ambient festiu gràcies a la pantalla gegant de 50 metres quadrats instal·lada per l'Ajuntament. La jornada va començar una hora abans del partit amb música, DJ i animació, convertint la plaça en un gran punt de trobada per l'afició. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient familiar i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local, amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, la prohibició de material pirotècnic, talls puntuals de trànsit i la instal·lació d'un pont lila. La celebració va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastià Andrade, que va conversar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre l'ambient que es vivia durant aquesta semifinal i la gran resposta de la ciutadania. L'escoltem.
5: Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué el Ayuntamiento ha decidido organizar estas pantallas gigantes para seguir la semifinal?
6: Pues la verdad es que desde el primer día que va a comenzar el Mundial son muchas las personas que se han adreçado missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta en el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinal posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
5: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
6: Pues jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
5: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
6: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi ha aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i per tant que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
5: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
6: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai. És un espai que l'entra del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
0: Des de la plaça, Sebastián Andrade també va parlar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va destacar el caràcter familiar de la convocatòria i l'ambient festiu amb el que els veïns i veïnes van seguir el partit. L'escoltem.
5: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
7: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
5: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels y se reúnen en un encuentro como este.
7: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente y entonces esperamos sobre todo que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo yo quisiera decirle a la gente que está aquí que a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
0: Precisament l'èxit de convocatòria amb milers de persones reunides a la plaça Teresa Claramunt ha portat l'Ajuntament a repetir la iniciativa aquest diumenge 19 de juliol, coincidint amb la final del Mundial. La pantalla gegant tornarà a instal·lar-se al mateix emplaçament i les activitats començaran a les 8 del vespre amb música, DJ i animació. També es repetirà el dispositiu especial de seguretat amb la prohibició d'accedir amb ampolles de vidre, material pirotècnic i també hi haurà talls de trànsit als carrers de l'entorn i la presència d'un pont lila. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat als micròfons de Ràdio Castelldefels alguns dels projectes més destacats que estan en marxa o que començaran durant els pròxims mesos. Un dels projectes més importants és la recuperació de l'espai de Can Americ, una actuació que executarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que s'iniciï aquest mes de setembre. Així ho descriu Pedro Paredes, aquesta transformació.
3: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba haciendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme. se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
0: El regidor també ha posat en valor el patrimoni natural de Castelldefels i la necessitat de continuar preservant-lo per les futures generacions. L'escoltem.
3: Castelldefels es un municipio muy rico y es lo que tenemos que seguir manteniendo, todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Canamerí con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
0: Pel que fa als barris, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar. A continuació, s'actuarà el Parc de la Democràcia i també es renovarà l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia, que es convertiran en una zona de jocs d'aigua. Pedro Paredes explica com evolucionaran aquestes actuacions. L'escoltem.
3: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para los inicios de septiembre, cuando empiece en el cole, sobre todo allí el cole que tiene más cerca, que es el Antoni Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes. Actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vista Alegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
0: L'entrevista també ha servit per fer un repàs de l'estat d'altres obres que s'executen actualment a la ciutat, com la redemolació de diverses rotondes, el pas soterrat de l'estació o les actuacions als carrers Barcelona i Diagonal. Aquest és el balanç que fa el regidor.
3: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que esas son, tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
0: L'Ajuntament manté la previsió que bona part d'aquestes actuacions continuïn avançant durant els pròxims mesos amb l'objectiu de millorar els espais públics i la qualitat de vida de la ciutadania. El Teatre Plaza presenta a finals de juliol la seva nova temporada d'espectacles. Això es farà a la temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta cultural abans de les vacances d'estiu i planificar amb temps les seves assistències als espectacles, aprofitant també els descomptes disponibles. La nova temporada tornarà a oferir una programació variada, adreçada a tots els públics i amb propostes de diferents disciplines artístiques. El cartell inclourà obres de teatre, concerts, espectacles infantils, cinema i comèdia, amb l'objectiu de continuar consolidant el Teatre Plaza com un dels principals referents culturals de Castelldefels. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, explica que aquesta decisió respon també a la gran resposta del públic en les darreres temporades, que ha convertit en habitual que molts espectacles exhaureixin les localitats. L'escoltem.
8: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaza, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
0: La programació també continuarà apostant per la participació de les entitats culturals de Castelldefels. A més, el Festival Inajena tornarà a tenir presència dins la temporada del Teatre Plaza, juntament amb les actuacions i mostres que organitzen les escoles i col·lectius artístics de la ciutat. La programació completa es donarà a conèixer durant els darrers dies de juliol, moment en el que també s'obrirà la venda d'entrades per una temporada que busca repetir èxit de públic assolit en els últims anys.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 15 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels ha celebrat amb èxit la convocatòria per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts passat al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per al final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents de 2026 estrena la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaza presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaza donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la presentació i la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui adquirir-les abans de les vacances d'estiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: ha estat notícia aquest dijous.
1: L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alícia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant les catàstrofes naturals. Durant l'acte celebrat a la sala de plens es va posar en valor no només la seva trajectòria professional com a metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, sinó que també el seu compromís amb la cooperació internacional participant en missions d'emergència com les desplegades després dels terratrèmols de Turquia. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, va destacar que la doctora Gargantilla representa els valors de la solidaritat, el compromís i la vocació de servei, posant el seu coneixement al servei de les persones que més ho necessita. L'escoltem.
2: La solidaritat té persones que decideixen, com l'Alícia, dedicar el seu temps, el seu coneixement i fins i tot assumir riscos. Riscos personals per ajudar qui més ho necessita. La doctora Alícia Gargantilla n'és un magnífic exemple. Com tots sabeu, forma part del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari al Penedès del Garraf, però més enllà de la seva tasca assistencial, va decidir formar part de l'equip START. Ara ens explicarà què és el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, preparat per desplegar hospitals de campanya en situacions d'emergència humanitària. Quan els terratrèmols van sacsejar Turquia i Síria, ella va ser una de les professionals que va deixar enrere la comoditat del seu dia a dia i per anar allà on més falta feia. No per sortir a les notícies, no per rebre aquest reconeixement, sinó simplement perquè hi havia persones que necessitaven ajuda. I això diu molt d'una persona.
1: En la seva intervenció, Alícia Gargantilla va explicar què és l'equip STAR, un dispositiu públic integrat principalment per professionals de la sanitat pública espanyola. L'escoltem al ple com explicava de què es tracta l'equip STAR. L'escoltem.
3: Soy Alicia y os vengo a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Todos igual, ¿no? Pero la ECIT es la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo, que está bajo la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de nuestro país. Y ellos han puesto en marcha un equipo que se llama STAR, que va de su mano. El equipo STAR es un equipo técnico español de ayuda y respuesta a emergencias dentro de catástrofes naturales. No va asociado a un equipo militar, no va asociado a una ONG, es un despliegue gubernamental porque está por encima y ayudado de la agencia española que pertenece al ministerio. Hay gente que piensa que es una ONG, pero no es una ONG, es el ministro el que nos lleva y el que nos trae a salvo. Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios. Todos ellos trabajan para la seguridad social, seguridad social de este país, ¿sí?, en los hospitales públicos, y es capaz de desplegar un hospital de campaña en menos de 72 horas cronometrado, porque hacemos simulacros todos los años, una vez o dos, depende del tiempo que tengamos, y se cronometra el tiempo para llegar lo antes posible y desplegar el hospital pues lo más rápido posible. Depende de las características del hospital que despleguemos, se puede hacer en menos tiempo o en más tiempo, y también depende un poco de la climatología, del espacio, de los gobiernos, tanto el nuestro como el del país que lo necesite. Y la misión de este hospital pues es actuar en emergencias humanitarias, sobre todo en catástrofes naturales, donde la cooperación española decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
1: La doctora també va detallar que el dispositiu espanyol està acreditat com a equip mèdic d'emergència de nivell 2, fet que li permet oferir hospitalització, quiròfan i atenció especialitzada en les zones afectades per desastres naturals, convertint-lo en un dels equips de referència a escala europea. L'escoltem.
3: Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios. Todos ellos trabajan para la seguridad social, seguridad social de este país, sí, en los hospitales públicos, y es capaz de desplegar un hospital de campaña en menos de 72 horas cronometrado, porque hacemos simulacros todos los años, una vez o dos, depende del tiempo que tengamos, y se cronometra el tiempo para llegar lo antes posible y desplegar el hospital pues lo más rápido posible. Depende de las características del hospital que despleguemos, se puede hacer en menos tiempo o en más tiempo, y también depende un poco de la climatología, del espacio, de los gobiernos, tanto el nuestro como el del país que lo necesite. Y la misión de este hospital pues es actuar en emergencias humanitarias, sobre todo en catástrofes naturales, donde la cooperación española decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
1: Durant la seva conferència, Gargantilla va recordar que aquest model de cooperació internacional va néixer arran del terratrèmol d'Haití l'any 2010. Aquella emergència va evidenciar la necessitat de donar una millor coordinació d'ajuda humanitària. L'escoltem.
3: ¿Por qué surge este proyecto? Pues bueno, hubo un antes y un después en la cooperación en ese tipo de catástrofes que fue en Haití del 2010. En Haití del 2010 hubo un problema muy grande y es que hubo mucha gente que quiso ayudar. Pero la ayuda humanitaria no solamente es ir a ayudar, es que hay que llevar una carta, ¿no? Un tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí. No puede ir todo el mundo, porque la buena voluntad del ser humano es enorme, pero hay que ir organizados. Entonces, cuando acabó toda la ayuda que hubo en Haití en aquel año, la OMS se reunió, la ONU se reunió, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se reunió y se dieron cuenta de que había muchas manos, pero muy poca organización. Y eso fue lo que hizo que mundialmente se intentara poder poner orden en este tipo de emergencias, porque al final hay mucha gente que no puede aportar nada más que su buena voluntad, pero allí lo que hacen falta son medios, ¿no? Y eso lo habéis visto ahora en Venezuela, en la televisión. Entonces, ahora la ONU, la OMS están muy metidos en esto y ellos son los primeros que llegan, ellos son los primeros que despliegan y ellos son los primeros que distribuyen. No todo el mundo ni todos los países pueden ir a una catástrofe, sino que se va por orden. Y normalmente el orden lo pone la ONU, y lo pone el país de referencia, que es el que declara el estado de emergencia, ¿no?
1: L'acte va servir també per reivindicar la importància de la cooperació internacional i del paper que desenvolupen els professionals sanitaris que participen voluntàriament en missions d'emergència arreu del món, posant els seus coneixements al servei de les persones afectades per catàstrofes naturals.
0: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats arrencaran una hora abans amb música i animació. La previsió és que, igual que dimarts, milers de persones es concentrin a la plaça Teresa Claramunt per seguir aquest partit històric. Per aquest motiu, s'ha preparat un ampli dispositiu de seguretat. A més, la gran afluència prevista a Castelldefels compta amb una important comunitat argentina, fet que fa especialment rellevant per garantir una bona convivència entre les dues seleccions. Ho explica Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. L'escoltem.
4: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims. De màxims perquè, primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no hi hem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental. La qual cosa, doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho. I després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà i que està defensant encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs, pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims, màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un dia, un bon dia, en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
1: Per accedir a la plaça s'establiran 4 punts de control. Els agents revisaran els accessos per impedir l'entrada d'objectes que puguin representar un risc per la seguretat de les persones. Leo Piqué ens explica com funcionarà aquest dispositiu.
4: Nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà 4 entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar. És a dir, hi haurà 4 entrades on realment estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no?, evidentment cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no?, vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per filtratge.
1: Entre les principals recomanacions també hi ha la prohibició d'utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, una mesura especialment important davant de l'elevat risc d'incendi forestal. Escoltem en Leo Piqué.
4: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia dia tras dia, Castelldefels ja van patir a Gavà fa uns dies, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ns pot complicar molt, molt.
1: El dispositiu comptarà amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i serveis sanitaris preparats per garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. Leo Piqué detalla els recursos previstos.
4: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones de l'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones de l'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, potser si estan aquí i aquí està la cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
1: Com en altres esdeveniments multitudinaris, també s'instal·larà un punt lila per prevenir i actuar davant de qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbia. En parla en sotsinspector de la policia, Leo Piqué.
4: Doncs el punt lila ja, com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreces amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
1: Des de la policia local i l'Ajuntament es fa una crida perquè la final es visqui com una gran festa esportiva amb respecte entre aficions i civisme tant dins com fora de la plaça. Leo Piqué adreça aquest missatge a tota la ciutadania. L'escoltem.
4: El que m'agradaria, ens agradaria des de la policia, és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns, l'eufòria d'alguns, no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem parar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta.
1: A partir de les 7 de la tarda hi haurà afectacions al trànsit als carrers de l'entorn de la plaça Teresa Claramunt. L'objectiu és que la final del Mundial torni a convertir Castelldefels en un gran espai de trobada on l'esport i la convivència siguin els veritables protagonistes. Aquest dissabte Castelldefels viurà una nova jornada dedicada a la solidaritat amb dues iniciatives que compartiran protagonisme. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà l'escenari d'una nova campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Una oportunitat per conèixer la tasca de les entitats solidàries de la ciutat alhora contribuir a salvar vides amb un gest que només dura uns minuts. El Dissabte Solidari, organitzat pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, reunirà una desena d'entitats que treballen durant tot l'any en projectes de cooperació internacional, educació i justícia global. Ho explica en Ramon Amador, regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat.
5: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
1: La jornada començarà a les 7 de la tarda i combinarà activitats familiars, estants informatius i actuacions musicals pensades per acostar la solidaritat a tota la ciutadania. Ramon Amador destaca també la programació prevista i posa en valor la feina que desenvolupen les entitats del municipi. L'escoltem.
5: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
1: A pocs metres de la plaça de l'Església, la plaça Neus Català acollirà una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. La campanya arriba en un moment especialment important, ja que durant els mesos d'estiu les donacions acostumen a baixar mentre les necessitats dels hospitals es mantenen. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, explica la situació actual de reserves.
6: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: A Castelldefels les donacions també han disminuït respecte a l'any passat i aquesta campanya extraordinària vol contribuir a recuperar aquestes xifres. Marta Coca detalla la situació al municipi.
6: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: La unitat mòbil estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Hi poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que gaudeixin de bona salut i portin el DNI. Abans de la donació es fa una breu entrevista mèdica per comprovar que es compleixen tots els requisits. Ho recorda Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
6: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill, a l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui amb unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic, són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot ara a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Dues iniciatives que comparteixen un mateix esperit solidari i que aquest dissabte convertiran el centre de Castelldefels en un punt de trobada per ajudar els altres, ja sigui coneixent la feina de les entitats o fent una donació de sang que pot arribar a salvar fins a 3 vides. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destaca el certamen que ha consolidat com un espai on, més enllà de les competicions, els artistes poden compartir experiències i crear noves col·laboracions en el certamen Nous Talents. L'escoltem.
7: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible.
1: En aquesta nova edició de Nous Talents hi participaran 18 propostes musicals i 7 de dansa, una xifra que converteix aquesta convocatòria en una de les més nombroses dels darrers anys. Les semifinals tindran lloc divendres i dissabte a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la final se celebrarà diumenge a 11:15 del migdia al Teatre Plaza. Els guanyadors de cada categoria rebran premis econòmics i també l'oportunitat d'actuar a la pròxima Festa Major d'estiu. Cristian Umdamal explica que la incorporació de la dansa amplia les disciplines representades i consolida el Castell com un escenari de referència

0: que hi ha tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
1: Més enllà dels premis, el certamen busca donar continuïtat als artistes de la ciutat. Els guanyadors passen a formar part de la programació cultural municipal i poden actuar en diferents espais de Castelldefels al llarg de l'any. Segons destaca el regidor de Cultura i Joventut, aquest és el principal objectiu del concurs: oferir als joves creadors una plataforma perquè el seu talent tingui recorregut més enllà del mateix certamen. L'escoltem.
0: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, limitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment. Però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: L'entrada tant de les dues semifinals com la final és gratuïta i oberta a tota la ciutadania que podrà descobrir les noves veus i propostes artístiques de Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 11. Rússia ha llançat l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. L'ONG Open Arms preveu que aquesta mitjanit el vaixell Astral arribi a l'Havana amb ajuda humanitària després de travessar l'oceà Atlàntic. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a Cuba, que fa anys que viu immersa en una crisi energètica. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers ja esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. A Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en perill extrem d'incendi. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents.

0: Accidents a la carretera provocats per un animal, tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que han dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, el Cadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 11. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Rússia llança l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels tornarà a viure aquest diumenge una gran festa del futbol, després de l'èxit de la pantalla gegant de dimarts, recordem aquesta semifinal. L'Ajuntament repetirà l'experiència a la plaça 3 a Claramunt per veure aquest partit decisiu davant l'Argentina. Per garantir que la jornada transcorri amb normalitat, la policia local ha preparat un dispositiu especial de seguretat. En volem conèixer tots els detalls amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Abans de parlar de diumenge, fem balanç del que vam viure el dimarts. Com va anar, quin va ser el resultat des de la policia local del dispositiu que havíeu preparat?
1: Doncs mira, com vam preveure l'última intervenció, crec que va ser el dilluns, doncs el dimarts finalment va guanyar la selecció espanyola, no? I va ser un dia de molta intensitat, de molta celebració, i en principi doncs, bé, va haver-hi tot el que s'ha desenvolupat dins el que és el descampat on està la pantalla gegant, no? Tot el dispositiu que s'ha de fer. Estem força contents perquè realment no va haver-hi cap incident greu, sí que va haver-hi gent mullada perquè llançaven la celebració, doncs hi havia gent que llançava begudes i coses, però que entren dintre del normal, però no vam tenir ni cap baralla, ni cap incident, ni cap agressió, que és el que ens preocupa sempre. I després de quan va finalitzar el partit, amb una situació doncs, d'eufòria col·lectiva, pràcticament la gent que estava ja estava molt, molt contenta, doncs sí que va haver-hi algun incident per part d'una minoria, com sempre, una minoria que sempre s'encarrega, desgraciadament, de donar la nota, i en concret, doncs, bueno, s'han d'allà alguns vehicles, gent, a més era gent que anaven a buscar menors que estaven allà, i he parlat amb alguns pares i m'han comentat, no? Diu, que pena que íbamos a recoger nuestros hijos y no estaban en el coche, no? O nos hacían subir las ventanillas, coses d'aquest tipus, simpleries d'aquestes que no aporten res de bo. I després, una mica més greu, va ser doncs, el trencament d'algun vidre en algun autobús a la zona de Constitució, i tenim constància també de trencament d'algun vidre, d'algun aparador, no? Hi ha coses molt desagradables que no tenien que haver succeït i que d'alguna forma es entristeixen perquè considerem que era un dia molt xulo de celebració i no perquè ho aprofitem quatre energúmenos per fer el salvatge.
0: Mm-hmm. Fruit també d'aquestes petites incidències de final de partit, doncs ara us esteu preparant per la gran final del Mundial aquest diumenge, on clar, és el partit més esperat, ja vam tenir molta afluència de persones a la semifinal, aquí cal esperar que serà el mateix mínim i més podria ser. Per tant, des de policia local, quin dispositiu esteu preparant en aquesta ocasió?
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims perquè... Primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no havíem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental, la qual cosa doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho, i després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà, i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important, i doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius, estem parlant de entre Mossos i policies locals podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que s'hi pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Uh-huh. I en concret, quins cossos i quins efectius tindrem sobre el terreny a la plaça 3 a Claramunt aquest diumenge?
1: Doncs mira, nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà quatre entrades, aprofito per dir a la gent que vulgui anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà quatre entrades on realment hi haurà estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea para pelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà de Sa Claramunt passarà per aquest filtratge, I després...
0: Perdona, et faig un incís, perquè també dins d'aquest filtratge tampoc es podrà entrar amb bengales, no es pot fer, per tota aquesta limitació que tenim al municipi fins al diumenge inclòs.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que de fet ja vam patir a Gavà fa uns dies uns, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ls pot complicar molt, molt. Us vull recordar, com tu bé dius, Estefania, de que no se pot fer servir pirotècnia per cap celebració d'aquest tipus. Mm-hmm. I, però, a més, nada, el intentar controlar els accessos, que la gent pugui entrar amb garantia en aquest recinte. Després hi haurà una vigilància perimetral de policial i per evitar qualsevol altercado, i si tinguem que actuar, evidentment actuaríem en conseqüència, sense cap problema.
0: Uh-huh. Per tant, tenim aquestes quatre entrades controlades i el total d'agents que estaran a la plaça Teresa Claramunt, quan seran?
1: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'arro de Mossos d'Esquadra estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, la millor, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquests grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: Mm-hmm. També estareu en coordinació amb Protecció Civil de Castelldefels, amb SEM i, a més, comptarem amb lavabos també a la plaça.
1: Sí, incrementem, crec que ara hi havia 8 policlínics de lavabos d'aquests portàtils, hem incrementat amb 4 més, per tal que puguin oferir servei suficient a la gent que esperem, i després Protecció Civil també, evidentment, col·laborarà per qualsevol incident que pugui sorgir. Insisteixo, és un dispositiu de màxims del que posem. També vull dir recordar que la policia local venim d'una situació d'un Sant Joan, d'un Tour de França, d'una Festa del Mar, d'una semifinal, vull dir, té una saturació de serveis. Donarem compliment, com sempre, però que sigui veritat que tenim una acumulació de serveis, perquè bueno, estem a l'estiu i Castelldefels, doncs, a l'estiu és un no parar.
0: Uh-huh. I si Espanya acaba proclamant-se campiona del món, és previsible que hi hagi celebracions encara més multitudinàries al final del partit. Com us esteu preparant per aquesta final? Hi ha canvis respecte a la celebració de dimarts?
1: Doncs mira, sí n'hi ha canvis, perquè el que s'ha implementat és una actuació d'un DJ al final del partit. Evidentment, si Espanya perd, potser el DJ es quedi amb poca afluència. Si Espanya guanya, bueno, se pot quedar amb afluència de gent argentina, clar, vull dir que al final estem parlant de que som un municipi on les proporcions d'aficionats argentins i espanyols, doncs en alguns llocs poden estar molt, molt igualats, eh? Aleshores, doncs, aquest DJ quedarà ja a la plaça per donar servei d'oci a qui s'hi vulgui quedar, la qual cosa, vull dir, pot continuar la festa allà fins a que vulguin, d'acord? ¿Vale? La idea és que la gent que vulgui celebrar no tingui que anar al poble, se poden quedar allà tranquil·lament, allà no es molesta ningú i poden fer la seva celebració aquell dia inolvidable, que és el que esperem que sigui, doncs sense cap problema en conseqüència. Si la gent opta per anar pel centre, doncs farem talls per protegir tot el que és el trànsit, tant a la gent que vagi pel centre de que no puguin ser vestits per algun vehicle, recordem que de tant en tant, doncs alguna vegada a algun conductor presa de la por o de la desconeixença ha fet algun acceleró i s'han dut per davant gent, no? I això ho hem d'evitar. És a dir, aquests talls se faran per protegir a la gent que pugui anar pels carrers de celebració, com també a la gent que vull dir, va amb el seu vehicle i té dret a no patir cap aturada ni cap pressió, no? Aleshores, hem previst diferents talls depenent de l'envergadura que pugui tenir el tema, i la veritat és que protegirem tota la zona del centre de trànsit, la deixarem lliure. També aprofito per dir que els autobusos no passaran pel centre per Constitució. Avanza en parla també ells i han de fer rutes alternatives per evitar els llocs on, que puguen ser més calents. I així han de posar, quan segons la pregunta és doncs, on agafo l'autobús, si el voler agafar bé la Constitució, i m'estan dient de que em treuen la parada, doncs en principi abans ha de posar a cada parada, a cada aturada dels seus vehicles, una aturada alternativa on la gent se pugui adreçar el més prop possible per tal de fer servir el transport públic, que també volem dir que és el més interessant fer servir el transport públic. Si algú ve de fora, doncs té l'estació molt a prop i els autobusos doncs, també funcionaran igualment, però evitarem la zona centre per evitar riscos.
0: Uh-huh. Aquesta darrera explicació venia del pensament de què passarà si Espanya guanya cap a final de la celebració, però el que ens estàs mencionant de tots els talls de trànsit comencen abans, de fet, a partir de les 7 de la tarda, no?
1: Sí, ja he dit que hi ha diferents nivells de tall de trànsit. Els primers que farem a les 7 de la tarda són per perimetrar el que és la plaça Teresa Claramunt, que és el lloc on se du a terme l'acte. No? Allà volem salvaguardar que la gent pugui arribar, vull dir, amb aquestes calors la gent segurament arribarà a tothom a última hora, a les 8, 8 i quart, tal. Doncs a partir de les 7 nosaltres ja farem un tall per garantir que no hi hagi trànsit en aquesta zona. I la resta de talls són aleatoris i seran depenent de les circumstàncies que vagin donant. És a dir, si la gent, doncs, la celebració té lloc a Teresa Claramunt i no hi ha grups que s'adrecin al centre tallant carrers ni fent alguna cosa d'aquest tipus, doncs no caldria tallar. Però nosaltres estem preparats a màxims i si grups se dirigeixen al centre i amb un concepte de celebració una mica desproporcionat, no? Doncs intenten doncs, aturar vehicles i fer alguna pressió sobre conductors, doncs anirem fent talls necessaris com calgui, fins al punt que podem tallar tota la Constitució. Disposem de mitjans ara mateix per tallar tota la Constitució i adreçar tot el trànsit per fora del municipi.
0: I a més de la seguretat ciutadana, el partit, aquesta emissió amb la gran pantalla que tindrem a la plaça Teresa Claramunt, s'instal·larà un punt lila. Quin paper té aquest servei dins d'un esdeveniment d'aquestes característiques?
1: Doncs el punt lila ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'Institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreces amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i que el director en conseqüència.
0: Mm-hmm. Doncs Leo, ja per acabar, em sembla que ja hem repassat tot aquest dispositiu a màxims que ens has estat explicant i només ens agradaria demanar-te un missatge final per enviar als veïns i veïnes de cara a gaudir amb seguretat d'aquesta gran celebració i que no hi hagi després que lamentar cap incidència. Doncs quines serien les recomanacions finals que faries perquè la ciutadania gaudeixi d'aquesta manera responsable la gran festa que esperem arribi amb Espanya com a vencedora?
1: Doncs el que ens agradaria des de la policia és que hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns, l'eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no? Perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta. La idea és que el dilluns, si venim aquí a parlar, o el dimarts, o quan sigui, puguem parlar d'una gran celebració, d'un dia inolvidable, com va ser el de 2010 del gol d'Iniesta, no? Esperem que estem parlant, tots ho recordem i sabem on estàvem en aquell moment. Doncs tant de bo tota la gent que estigui a Teresa Claramunt, d'aquí molts anys recordi que va viure aquest Mundial a Teresa Claramunt, que el va gaudir d'una forma superintensa, superemotiva, sense cap incident.
0: Doncs esperem que sí, que diumenge visquem una gran festa del futbol, una gran festa acompanyada del que ens has estat explicant, Leo Piqué, a una celebració segura, cívica, respectuosa. Hem de tenir en compte que la festa començarà a partir de les 8 del vespre amb animació a la plaça 3 a Claramunt i després ja arribarà la gran retransmissió i tota aquesta informació que ens has facilitat, tenint en compte que a partir de les 7 de la tarda hi haurà talls de trànsit, aquests desviaments dels autobusos, els controls d'accessos, que hi haurà 4 punts per entrar de manera segura i amb aquest control, doncs, per exemple, no es permet accedir amb ampolles de vidre, com ens explicaves, tot el tema de pirotècnia, doncs tot això que la ciutadania ho tingui molt en compte, que puguem gaudir de manera segura i que, com bé deies, si dilluns, dimarts fem aquest balanç de nou amb tu, Leo, aquí a la ràdio, que tot sigui fantàstic, que hagi anat sense incidències destacables i, sobretot, això, que esperem que tinguem bones notícies del paper d'Espanya a aquesta gran final. Amb això, Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte. I li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a La Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia que havia estat propietat del seu oncle, resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols, que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem submesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica... Bueno, aquí el meu italià és molt precari. Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Scott. Que és Liz Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Skesley Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre. Però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors hi ha el que fa l'escriptor és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni causal. Ni casual, La causa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Mm-hmm. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units que tu deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herron, Les Hores Secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les Hores Secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les Hores Secretes, recuperem, tot i que Les Hores Secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobrir una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últims dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicat tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I com diu Marai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Marai a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures a Llen de los Mares, a les Mil i Una Nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no?, pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no?, que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Marai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt detectiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no?, com que et transporta en una altra època.
0: Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present. I no? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època I a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
1: Això, aquestes i molt més.
0: Us estaré esperant, i moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment. Adéu.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
3: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè si parlem, hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val?, que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des de que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus rivissa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
2: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
3: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar-la tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
2: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
3: Home, clar, són, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim una, la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Penya, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha una, no?, un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no?, com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes sis portes amb corten.
2: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
3: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no, no, en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és en el o sigui, la temperatura dona, no, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua tens color, si no, no tens color, no? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que en aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no?, perquè és una tanca i que evites això, inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi, doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
2: I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionàvem aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar una vegada que ja comencin les obres? Hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat, o hi haurà unes restriccions?
3: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà, no es restringirà l'hora, no? Per no, es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores, no? Com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
2: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
3: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua, o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que

0: molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures. Llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres, bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat, si cabe, més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i, bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues van, no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com, bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina. I llavors, bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
1: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
0: sí,
1: bàsicament,
0: sí, no? Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 12. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. S'han cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció. Aquí a Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en perill extrem d'incendi. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Rússia ha llançat l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des que va començar la guerra i almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig d'aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Ola Luz després que s'hagin detectat alguns impagaments a les companyies que produeixen energia. En un comunicat, Ola Luz assegura que és un tràmit administratiu puntual i que l'activitat comercial de la companyia continua desenvolupant-se de forma normal. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. Experts de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, coneguda com a SIPO. És una malaltia digestiva minoritària, pateixen només una de cada 100.000 persones, però és la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha i, a més, no té cura. La icona pop dels 80, Rick Astley, enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i els grans èxits del seu repertori. Amb totes les entrades venudes, Rick Astley ha demostrat que està en forma i ha fet ballar un públic entregat de diverses generacions.

0: Esports.
1: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb una programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I en futbol, d'aquí de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, procedent del Deportivo. Pel que fa al temps, avui la calor serà més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens. Tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 12. Des d'ara i fins la 1 us acompanya Marta Sánchez. I...
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Les dades són cada vegada més importants per prendre bones decisions també a l'administració pública. Saber com evoluciona la població, quins serveis necessita un municipi, com es compara amb altres ciutats similars o quins recursos té disponibles pot marcar la diferència a l'hora de planificar el futur. Amb aquesta voluntat, la Diputació de Barcelona continua ampliant i millorant el Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar informació dels 311 municipis de la demarcació. Per conèixer millor què aporta aquesta plataforma i com pot ajudar municipis com el nostre, com Castelldefels, avui es acompanya en conversa telefònica la gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, la senyora Nicolasa Pérez Sánchez. Nico, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del nostre centre d'anàlisi. I us explico una mica l'origen. El 2021 nosaltres vam fer com un repositori de tots aquells serveis que presten els municipis, dels 311 de la província de Barcelona. Aquí tenim els obligatoris, mínims obligatoris, els obligatoris per tant de població, per normativa sectorial i altres que vam considerar d'interès. És a dir, arriba el 5G, arriba, tenen entitat financera, caixer, o aquells que són estructurals, que no tenim una llista a la normativa que ens digui, però sense que aquests no poden prestar els serveis. Per exemple, la plantilla, els habilitats nacionals, secretari interventor, la comptabilitat, el padró d'habitants i també recull qui presta aquest servei. Si és el propi ajuntament, ho fa la Diputació, la Generalitat, serveis socials o consells comarcals. Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què? I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda. Es tracta de tenir dades per la presa de decisions. Uh-huh. Aquest és el marc, diguem-ne.
0: És una plataforma que és més que un repositori de dades. És una eina de govern amb aquestes característiques que ens explicaves.
1: Exacte. Uh-huh. O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: I a la pràctica ens podries posar un exemple de com pot utilitzar, per exemple, un alcalde, un regidor o un equip tècnic d'un ajuntament quan han de planificar polítiques públiques, com poden fer servir l'eina i aquesta comparativa, com els hi pot afegir valor als ajuntaments?
1: Doncs mira, un exemple seria, si tu tens un índex de població molt envellit, doncs tu has de projectar, o l'equip de govern, per dir, doncs, amb aquest índex de població tan envellit, potser no necessitaré tants llars d'infants i necessitaré residències. Es tracta de poder tenir aquestes dades per poder veure quina és la política pública que voldré implantar a mig termini i llarg termini.
0: Uh-huh. A més, una de les...
1: Aquesta és important, diguem.
0: Uh-huh. Una de les novetats també que informàveu fa pocs dies des de la Diputació de Barcelona sobre la vostra plataforma, aquest centre d'anàlisi de serveis municipals, és que ara es poden generar els informes, els gràfics, els mapes i les taules descarregables. Quin valor afegeix Exacte. També a aquest nou recurs?
1: Doncs que ja pots, l'equip de govern, o qualsevol ciutadà, però sobretot està destinat a l'equip de govern, al descarregar-se l'informe, doncs és una part ja d'allò que vulgui fer, ho té en un informe amb una qualitat. Vale? I el detall de les taules també hi és i es pot descarregar, vale? Perquè tot és en obert.
0: Mm-hmm. O sigui, clar, estic pensant també, Nico...
1: Això també ens serveix a nosaltres, també, mm-hmm. perquè si nosaltres hem d'anar amb algun ajuntament que fem assistència, ens podem descarregar totes les dades perquè, com que veus, de primeres està sortint unes dades del municipi, vale? L'hem marcat la comarca, els habitants, el pressupost, la plantilla. Vale? I nosaltres també ens descarreguem aquests informes i el portem quan hem de fer algun tipus d'assistència concreta.
0: Uh-huh. Estic pensant també ara, Nico, que precisament aquests dies, i ja fa temps, portem uns anys amb un pla director aquí a Castelldefels que s'està implementant el projecte Smart City, i ara fa uns dies sortia una darrera notícia que a la ràdio vam estar parlant sobre el projecte i ens explicaven des de l'Ajuntament aquesta importància d'unificar les dades. I clar, entenc que si des dels ajuntaments, també a diferents municipis, nosaltres parlem del nostre cas propi, no? Però s'està treballant en aquesta gestió de les dades, en unificar els criteris en què tot estigui en un mateix punt, si des de Diputació oferiu aquesta plataforma i oferiu l'opció que tot sigui descarregable, això facilita que després es pugui unificar amb les dades que ja compta l'Ajuntament, que no quedi per una banda les dades que poden consultar a la vostra plataforma i per altra les dades que l'Ajuntament està treballant en el seu dia a dia. D'aquesta manera jo crec que ajudeu, no? a unificar.
1: Sí, i a més, ara en l'últim trimestre, ara que ja tenim la plataforma, i a més que és amable de gestionar, de navegar, i ha enviat al nostre diputat i vicepresident segon de la Diputació i diputat de la nostra àrea una carta a tots els alcaldes i alcaldesses en el qual nosaltres el que oferim és inserir la plataforma nostra, o sigui, l'enllaç amb la capa visual i comunicativa que tenim, en totes les webs municipals. De manera que no caldrà anar a la web de la Diputació, sinó que directament l'enllaç des de la pròpia web de l'Ajuntament el derivarà cap aquí.
0: Perfecte. I a més, estic recordant també un altre dels elements que heu afegit a la vostra plataforma, és una prestatgeria virtual amb estudis i recursos formatius. Sí. Aquí, clar, quin paper juga la formació dels càrrecs electes en una administració cada vegada que s'ha de basar més en les dades?
1: Sí, però ja nosaltres hem fet en aquesta prestatgeria, si heu visitat, tenim, per exemple, hem posat, quan ara s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals d'Especial Atenció, doncs un apartat dedicat específicament en aquests municipis, que el que està és bevent del propi centre, però perquè hi puguin anar. O amb aquesta problemàtica que haureu sentit del tema dels habilitats, que és imprescindible en qualsevol ajuntament, doncs també tenim aquestes dades. I aquesta formació no és que sigui de les dades, sinó el que ens estem oferint, que enllacem amb la pròpia plataforma que tenim a la direcció de formació, de cara a les properes eleccions, que entrarà doncs, electes, alguns electes nou, és quin àmbit en la seva matèria, què és el que cal conèixer. Vale? Després ja pots anar a les dades, però primer oferim en aquesta prestatgeria aquest recurs formatiu o autoformatiu. Uh-huh. Com veus també, si navegues per la plataforma, quan hi ha serveis també i vas a les taules, doncs quina norma és la que s'aplica per cada cas, no?
0: Perfecte. I fent una mica també d'històric de la plataforma, ens explicaves, Nico, que la plataforma es va posar en marxa en 2021 i va ser el 2023 quan la plataforma es va obrir i des de llavors està oberta a qualsevol persona, o sigui, qualsevol persona que ens estigui escoltant, la ciutadania, i pot entrar, pot navegar, pot buscar Castelldefels, pot buscar sí. un altre municipi i trobar totes aquestes dades. Per què era important? Perquè va néixer en 2021 adreçada a professionals i després ja es va obrir a qualsevol persona. Per què era important fer aquest canvi que no quedés restringida?
1: Primer, perquè aquesta era la idea inicial, de tenir obert. Primer havíem de fer un testeig amb tècnics. Uh-huh. I ja, una vegada fet, pensa que arribar a tenir la dada, què significa la dada, encara que nosaltres ho recollim tot de dades obertes, per exemple, ens vam trobar a l'inici, quan treballàvem, bueno, quins són les instal·lacions municipals esportives, per exemple. Nosaltres ho anem a buscar a dades obertes de la Generalitat. I al descarregar, això s'ha de depurar, perquè, per exemple, la Generalitat, en les seves dades obertes, considera que instal·lacions esportives són els espais de les escoles, però això no és una instal·lació esportiva d'acord amb la normativa municipal. Vale? Uh-huh. Llavors, això s'ha d'epurar. Una vegada feta aquesta depuració, ja la vam posar al web en obert.
0: Com a repositori. I d'aquesta manera, aquest tipus d'eines contribueixen a reforçar la confiança de les institucions i també la transparència de l'administració.
1: Exactament, exactament. Aquesta és la idea bàsica, és a dir, tots hem de tenir accés a allò que fem des de l'administració, no? Perquè el que estem fent és per la ciutadania i la ciutadania és com retre comptes de què estem fent. No? Una altra qüestió important, jo crec, és que si heu navegat, a vegades, quan, per exemple, algun municipi diu em falta un servei o es detecta que no té aquell servei o que l'indicador està per sota, si Diputació de Barcelona, en el seu catàleg de serveis, que és una eina molt important d'assistència als ajuntaments dintre de la xarxa de governs locals, doncs directament diu Diputació t'ofereix aquest recurs, sempre que sigui i s'inclogui en els requisits que té l'Ajuntament i que demana el recurs, i si està en termini de demanar-ho. I directament l'Ajuntament pot anar, porta el catàleg de servei per fer la petició, si vol. Aquesta eina també serveix a la Diputació de Barcelona perquè traient doncs, quines podrien ser les mancances que trobem en serveis als ajuntaments, de dir, doncs, si hi ha molts, pot també dirigir quina és l'acció o l'oferta que pot fer la Diputació. Vale? O sigui, és una eina que serveix a tothom, en realitat com si fos un 365.
0: Clar, és una eina que al final també permet millorar la col·laboració, perquè detecteu, com ens expliques, detecteu les necessitats i podeu plantejar no només l'Ajuntament, la ciutadania, hi ha beneficis per tothom, també per Diputació, per aquesta mirada en detall a cadascun dels municipis i plantejar millor aquestes polítiques públiques que estàvem explicant.
1: Exactament. Això es tracta.
0: I si fem aterrallar l'entrevista al territori, hi ha algun indicador de Castelldefels que els hagi cridat especialment l'atenció?
1: No, pensa que nosaltres el que estem oferint és no fem judici de valor. Vale? És a dir, un ajuntament pot dir mira, és que la meva densitat de població és molt elevada, no? En el cas de Castelldefels. Però això és bo o és dolent? Nosaltres no entrem en si és bo o és dolent. Oferim la dada. I aquí sí que és veritat que hem vist que el cens d'activitats no ens consta i hem oferit doncs, el recurs que ofereix la Diputació en el cas de Castelldefels. També s'ha de dir que algun ajuntament ha mostrat per què no fiquem aquesta dada, però hem de tenir una dada que sigui de dada oberta o accessible i que es pugui actualitzar de forma automàtica. Vale? Si veus al navegar per sobre de qualsevol dels ítems que tenim, allà s'està dient d'on traiem la font, les dades, i quina és l'última actualització d'aquella dada. Perquè el centre s'actualitza cada dia. I llavors va a buscar a les diferents fonts i si estan actualitzades, ho canvia la dada. Per exemple, el cens de població i habitatges, això es treu de l'IDESCAT i la dada última que té és del 2025.
0: Doncs precisament abans d'entrar a l'entrevista estàvem consultant aquestes dades de Castelldefels. Sí que hem vist alguns indicadors interessants sense, exacte, com ens estava explicant Nico, no, l'indicador el que ens diu és una dada objectiva, no hi ha un judici de valor perquè això, òbviament, és ja la feina del propi municipi qui, amb tot el seu context, podrà extreure les conclusions oportunes i també, doncs, com per exemple, l'exemple que ens posaves tu mateixa també a l'inici, doncs, si es detecta un índex en llit, doncs apostant al futur per més residències, no? O si és al contrari, per cases d'infants o el que pertoqui. En el cas concret de Castelldefels, en termes de creixement en els darrers 5 anys, hem crescut per sobre de... El nostre ritme de creixement és per sobre de municipis similars o a la comarca. I també un altre punt que ens ha cridat l'atenció és el de la població més jove. O sigui, aquests són alguns dels detalls que podem extreure d'aquesta plataforma.
1: Sí. A veure, nosaltres posem que us surt la mitjana més jove en la comparativa. Clar, posem més jove perquè 42 i algo, bueno, un pot considerar que és més jove o no, però en realitat l'indicador és que és més jove que els altres. I és una qüestió de tenir en compte, perquè permet un relleu generacional.
0: Sí, a més, sí, exacte. I ara que comentes relleu generacional, després hi ha aquesta altra opció de fer una mirada general del municipi, que et surten tots els indicadors clau i et surt amb el vermell, verd, segons si creix, si baixa, no? O sigui, tens una comparativa, o sigui, una mirada més general del municipi. I aquí parlava doncs, que tenim una densitat de població més elevada que els municipis comparables, aquesta població relativament jove i el que precisament ens apuntaves, Nico, aquest relleu generacional més favorable. També parla del pes del turisme i la situació laboral relativament favorable. Tot això en comparació amb municipis de població i nivell de despesa similars. Aquest és, per exemple, un dels beneficis, una d'aquestes pantalles que podem extreure de la vostra plataforma i que ens dona aquesta mirada general. I fins i tot també hi ha un apartat que menciona aquí empreses per 1.000 habitants, o sigui, et permet veure la comparativa d'empreses i d'establiments turístics, també posa.
1: Sí, sí, sí. Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern de futur.
0: Clar, per anticipar-se a les necessitats que ens arriben. Per exemple, en habitatge, en equipaments, mobilitat, els serveis públics en general.
1: Sí. En general, l'aigua, tot, tot, perquè s'ha de veure el conjunt de la població. I és bo també saber què teniu al voltant o que té un ajuntament al voltant perquè poden també sumar sinergies. Vale? Al cap i a la fi no estem sols, ni els municipis, sumar sinergies.
0: I mirant ara ja cap al futur de la plataforma, perquè tot just ens arribava aquesta informació per part vostra, la Diputació de Barcelona, que s'estava actualitzant, ja hem mencionat, va néixer en 2021, el 2023 va ser quan ja es va obrir també com a eina oberta a tothom, a tota la ciutadania, més enllà només de l'àmbit professional de l'administració. I ara, quin és el repte de futur que teniu sobre la taula? Teniu previsió de noves funcionalitats o nous indicadors?
1: Sí. Tenim... La previsió és incrementar indicadors i l'altra és, nosaltres ara posem, mira, et pots comparar, nosaltres fem la comparativa amb aquests 10 municipis similars, però la idea i el que tenim ja, estem treballant, és que l'Ajuntament digui, bueno, jo em vull comparar doncs, a tal Ajuntament, que pugui triar els ajuntaments de la comparativa. Perquè potser al seu municipi turístic, doncs, potser comparar-se amb Rubí, té similituds pressupostàries o de població, però no té aquesta altra característica. I l'Ajuntament pot dir, mira, doncs aquest és el següent pas que nosaltres volem donar. A part de crear doncs, una xarxa de referents, no? Tant d'administracions com de tècnics. Vale? Perquè el que volem és que sigui i es converteixi en una plataforma que ja ho és de coneixement, però de transferència de coneixement. Aquesta és la fita que anem incorporant de tots els serveis que tenim, que ja té la plataforma, doncs anar incrementant els indicadors i facilitar als ajuntaments que puguin triar amb qui es volen comparar, també, els ajuntaments o la ciutadania, no?
0: Doncs ja per acabar, des de la teva experiència treballant al servei dels governs locals, quina és la principal transformació que està vivint avui dia el municipalisme?
1: Doncs la principal transformació jo crec que és que hem de fer front doncs, a tot aquest canvi que es produirà de la forma de fer les coses amb la intel·ligència artificial, que ja la tenim, la fem servir quasi bé dia a dia, però això tindrà una incidència molt més gran. I hi haurà una part també molt important que no hem de perdre de vista, és que cada vegada la ciutadania demandarà més o necessitarà una atenció directa, també. I el que és molt important, i jo crec que això li toca als governs supramunicipals, com la Diputació, és que aquelles qüestions que siguin molt estructurals dels ajuntaments ho pugui fer la pròpia Diputació per delegació de l'Ajuntament, evidentment. I així els ajuntaments poden fer més el que és la prestació directa de serveis. Per exemple, En els municipis que són de molt poca estructura, parlo de fins a 5.000 habitants, Diputació fa directament la nòmina d'aquests municipis. Tenen molt pocs treballadors i que es puguin dedicar a fer aquesta part o la comptabilitat. I ells poden dedicar-se a altres qüestions. Crec que s'ha de sumar eficiència i aprofitar doncs, el supramunicipalisme que hi ha, sigui diputacions o consells comarcals.
0: Sí, perquè concretament en tenim 98 de 112 municipis rurals a les comarques de Barcelona que es consideren municipis rurals d'especial atenció. Exactament què ens implica aquesta terminologia? És el que ens estaves explicant ara d'aquest suport extra que dona la Diputació.
1: Exacte, sí. Clar, significa, i en aquests la pròpia normativa, encara que ha de desenvolupar, ho recull, però Diputació ja ho fa, no? És a dir, en aquests municipis, nosaltres, per exemple, la part estructural, el que diem serveis generals en un ajuntament, no? Seria, doncs, fem la nòmina, la fem nosaltres, som les seves mans, per dir-ho d'una manera, o el padró d'habitants, el fem fins a 30.000 habitants. Vale? O sigui, la persona es va empadronar a l'Ajuntament, però tot l'intercanvi amb l'INE ho fem des de Diputació. O la comptabilitat, el delegat de protecció de dades, fer les webs, el portal de transparència. Tot això en aquests municipis de menor número d'habitants i estructura l'Ajuntament, doncs s'ha de fer economies d'escala. Això ja ho fa la Diputació. El seu ADN és fer aquesta assistència, no? I, a més, aquestes són prestacions continuades, no és que s'hagi de demanar cada vegada.
0: I en el cas nostre de Castelldefels, doncs el que contem és el que també ens explicaves, aquests recursos del catàleg de serveis de la Diputació que ajuden a orientar les estratègies de cooperació i aquest suport que feu amb els ajuntaments i que ara doncs, encara tenen més ajuda amb aquest centre d'anàlisi de serveis municipals que us permet detectar i avançar-vos a oferir els recursos necessaris en el catàleg de serveis.
1: Exacte. I a l'Ajuntament... Clar, a l'hora que hi ha un servei que potser té disponible un recurs, en lloc de, o millor buscar en el catàleg, que són 300, més de 300 recursos que es donen als ajuntaments, doncs directament les surt el que està relacionat amb aquell ítem i pot anar i demanar-ho.
0: Ah, directament a la plataforma, quan està consultant les dades, ja li surt vinculat i ho troba tot clar, sí. molt més
1: Exacte.
0: Ràpid, molt més eficient.
1: Sí. Sí. I també tenim una bústia per suggeriments, observacions, el que sigui. I si, per exemple, un ajuntament diu, mira, no tenim aquest indicador a la plataforma, però voldríem saber d'algun tema en concret, sempre que siguin serveis municipals, que els tenim tots, ja us ho dic, nosaltres també li faríem aquesta assistència.
0: Perfecte. Doncs Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels per ajudar-nos a descobrir que darrere d'una plataforma de dades hi ha molt més que números.
1: Exacte, hi ha molt més que números.
0: Molt més.
1: Jo us animo a tothom a entrar, mirar i si voleu fer suggeriments, nosaltres encantats perquè és una millora i és, doncs, ens cal el coneixement col·lectiu.
0: I aquesta bústia la trobaran directament ja al Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals.
1: Al Centre d'Anàlisi.
0: A la vostra pàgina web, al CASM. Molt bé. Doncs sí. Moltíssimes
1: gràcies. I properament,
0: gràcies.
1: Directament ho tindreu a la web del vostre ajuntament.
0: Exacte, correcte, que a l'entrevista ens has comentat que justament s'ha fet aquests dies l'enviament a l'Ajuntament, per tant, de seguida ho trobarem també vinculat i es farà també aquesta comunicació. Hem començat amb aquesta primera entrevista des de Ràdio Castelldefels i continuarem informant també de les dades que podem extreure d'aquest centre d'anàlisi de serveis municipals de la Diputació de Barcelona, que ens permet a la ciutadania i als professionals del món local visualitzar, analitzar i comparar els serveis públics dels 311 municipis de la demarcació. Amb això ja sí que acabem l'entrevista. Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local, moltíssimes gràcies pel teu temps.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molt bon dia, que vagi
1: Adéu.
0: Molt bé i fins la propera.
1: Molt bon dia i fins la propera.
0: Igualment.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Càpsules de salut.
1: Què tal? Seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert. Benvingut i gràcies per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
2: Bon dia. Jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'CAP Can Bou, i és el nostre centre d'atenció primària d'aquí a Castelldefels, bueno, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
1: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
2: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions no farmacològiques, sobretot.
1: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
2: Bueno, és un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona va integrant dintre de la seva mesura possible.
1: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat quatre programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Doncs aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de quatre programes tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que s'estan escoltant?
2: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, doncs, el que es tracta el Suma Salut és canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable. Doncs pel pacient, doncs, integrar, doncs, tot el que seria una millora general del seu estat de salut, doncs reduint l'alcohol, el tabac, etc.
1: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
2: Són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part, doncs, tenim un registre, doncs, si tu cada cop que vens amb mi, doncs, apunto, doncs, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis, doncs, potser fumes 12. Doncs, és un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que n'hi anem fent.
1: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part, no?, de beneficis de salut, però
2: també
1: aquesta part emocional.
2: Correcte, clar. Que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
1: Sí, sempre necessitem aquest reforç.
2: Correcte.
1: Aquest acompanyament.
2: Clar.
1: Que és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant: fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim anar-lo reduint?
2: Jo principalment m'agrada una intervenció del tabac sobre fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, t'hi poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar fumar, doncs endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
1: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no jo puc tampoc parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament.
2: Correcte.
1: I realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt... O sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquesta, aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també, i també cal tenir cura
2: Correcte.
1: D'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
2: Tenen aquesta por de ser doncs, jutjats de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu ja de veure que a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
1: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
2: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar doncs, les UVs, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això doncs, ens dona... el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
1: Aquí estava pensant també el mateix, vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció, que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos o... Fins a quin punt, no? És complicat, no?, trobar com aquest punt límit.
2: O sigui, realment, una addicció a l'alcohol has de veure... Doncs, és una, faríem com una escala amb això, amb les UVs que t'he dit, i valorar el grau de
1: d'addicció.
2: No, d'addicció no.
1: De consum.
2: De consum.
1: De consum.
2: Correcte. I amb això faríem... Com dir-ho?
1: Una escala,
2: bueno,
1: situaria en un punt...
2: Primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstèmia, etc. Però una addicció a l'alcohol, simplement al cap de setmana a nivell social, no es considera una addicció. Tu perquè ho necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt d'anteriorment que sempre es deia, bueno, una copa no fa res, o l'alcohol se puede beber, tot l'alcohol que beguis és tòxic pel fetge, o sigui, no hi ha quantitat bona ni dolenta. O sigui, quantitat bona, perdó. Llavors, la meva recomanació és sempre el mínim.
1: I, doncs, clar, també això, l'alcohol el vinculem també a l'activitat física. Quina importància té l'activitat física dins de la prevenció de les malalties?
2: L'activitat física és possiblement, si no és el més important del que estem parlant avui, és top 3, bueno, són 3 coses, no? Però l'activitat física, o sigui, a nivell mundial, crec que són el 13% de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i l'inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, nivell de tensió arterial, obesitat... dislipèmia, diabetis, etc, etc. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15, 20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats. Sol amb això.
1: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, que hem de tenir constància, de fet amb els mòbils també ja, no? Ja fa temps que surt aquest, quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè hi és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
2: Correcte.
1: Quins consells pràctics més, Andrea, d'aquest primer donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los a fer aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
2: És veritat que molts cops diem no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per el fet de sortir, no dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
1: No et sabria dir ara,
2: Però clar, si anem fins a Gavà, clar. Però sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar. Perquè si no, sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res, i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
1: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi estem veient el sol està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya també. O sigui que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és que és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant també, no? O sigui, bueno, jo també, com a persona que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la càmera, tal. Ara, i quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.

0: vedelles de sortir, sinó doncs amb el gos a donar una passejada. O sigui, tenim d'opcions moltes.
1: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu, la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
0: Mm-hmm. Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs ja també fomentem... Fas passos i fomentem el comerç local. O sigui, aquí guanyem tots.
1: Sí, sí. Home, clar.
0: Sí, sí. Doncs realment, l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
1: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant dia, cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero, i a l'alcohol el mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
0: Mm-hmm, exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: L'incendi de forest a l'Aragó evoluciona favorablement, tot i que preocupa el vent que s'està enfortint. S'han cremat 14.400 hectàrees i s'han desallotjat 6 municipis de la zona. El foc de la Mirla a Guadalajara avança sense control. Ja arriba a les 13.000 hectàrees cremades i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A Catalunya, els bombers treballen per extingir dos petits focs. Un s'ha produït en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental, i l'altre és un foc en un paller d'una masia Aigua Viva, al Gironès. Per ara, el foc no ha arribat a massa forestal. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre ahir a la nit i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Rússia llança l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units intensifiquen els bombardejos contra l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. L'ONG Open Arms preveu que aquesta mitjanit el vaixell Astral arribi a l'Havana amb ajuda humanitària després de travessar l'oceà Atlàntic. El bloqueig als Estats Units ha agreujat la situació a Cuba, que fa anys que viu immersa en una crisi energètica. El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz després que s'hagin detectat alguns impagaments a les companyies que produeixen energia. En un comunicat, Holaluz assegura que és un tràmit administratiu puntual i que l'activitat comercial de la companyia continua desenvolupant-se amb normalitat. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades.
5: Esports.
4: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I en futbol, a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, el 20, de 24.

0: 4 anys procedent del Deportivo. I pel que fa al temps, la calor avui s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran en part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de l'Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directe d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En
1: doncs
0: quin punt esteu?
1: Sí, sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la vam confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui... busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim dels últims 20 anys d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una, no, de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com ens comportem quan ens miren i quan no ens miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, com lo estoy midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no?, que al final coneixen tots els intríngulis, no?, de tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
2: Mm-hmm. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, el legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contado Castelldefels, què m'ha contado Corbins, què m'ha contado Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
2: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
2: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. És així com arriba.
2: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un... com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí. Mm-hmm.
2: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns i dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
2: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta, doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, No? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps?
2: Mm-hmm. I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? Que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo dar-lo, no? Això és la transparència màxima. Solo porque lo tengo no es solo mío. És a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo d'ells i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. I no és baladí, no és baladí perquè que jo te dé tot el que tengo, o sigui, no se me ocurre nada más transparente, no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? El tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
2: Mm-hmm. Doncs és un grau, amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
2: A tu, molt bon dia.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: fons.
1: Donar sang és un gest que només dura uns minuts, però que pot marcar la diferència per a moltes persones. Cada dia els hospitals necessiten reserves constants per poder atendre intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, accidents o complicacions en el part, per exemple. Precisament l'estiu és una de les èpoques més delicades, perquè les donacions acostumen a disminuir mentre les necessitats continuen sent les mateixes. A Castelldefels, dissabte passat es va fer una campanya de donació al Centre Cívic Frederic Mompou i aquest dissabte hi torna a haver una nova oportunitat de donar. Aquesta vegada a la plaça Neus Català, dins del dissabte solidari de la nostra ciutat. De tot això i de la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot, en volem parlar avui en profunditat. Ens acompanya als estudis Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. Marta, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia i benvinguda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Cada estiu sentim el mateix missatge. Cal donar sang. Per què precisament aquests mesos d'estiu, aquest juliol i agost, són tan complicats per al Banc de Sang i de Teixits?
2: Doncs bé, els mesos d'estiu són uns mesos complicats a nivell de reserves de sang. Sempre notem una baixada que és sobretot degut al període vacacional, la gent marxa, canvia les prioritats i això repercuteix directament amb les reserves de donació de sang. La gent, els donants de vegades no estan tan disponibles com estan durant la resta de l'any i per això al final és un període una miqueta més complicat que la resta de l'any.
1: En canvi, les necessitats no fan vacances. Aquí no hi ha canvis en els hospitals. Quantes donacions es necessiten cada dia a Catalunya perquè funcioni el sistema amb normalitat?
2: Entre 800 i 1.000 donacions. Com bé dius, els hospitals no paren la seva activitat, malgrat sigui estiu, continuen actius, per tant, les necessitats sempre són les mateixes.
1: Aquest estiu us heu marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions entre juliol i agost. És un repte especialment exigent?
2: És un repte, és assolible i tenim aquesta certa tranquil·litat que és algo que podem aconseguir i ho aconseguirem entre tots. Ara tenim més o menys unes 9.000 bosses, a prop de 10.000, per tant és una xifra que ja ens quadra amb el nostre repte final de l'estiu.
1: Abans d'entrar a les campanyes de Castelldefels, la que teníem el dissabte passat i la que tornarem a tenir, m'agradaria parlar de xifres, posar les xifres sobre la taula. Com està avui el Banc de Sang i Teixits? Disposem de les reserves que necessitem o encara estem sota uns mínims?
2: Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: Uh-huh. Ens has portat també algunes dades, tant de Catalunya com de Castelldefels. Quin balanç podem fer d'aquest 2026, del que portem d'any?
2: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions finals.
1: Uh-huh. I de manera pràctica, a Castelldefels, exactament de quines dades estem parlant?
2: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat.
1: I per això mateix ens arriba aquesta campanya extra d'aquest dissabte, perquè recordem, teníem una el dissabte 11 de juliol, ara ens arriba la de dissabte 18 de juliol, que a més arriba ben emmarcada en aquest dissabte solidari, una manera més de ser solidaris també.
2: Exacte, no? Com dèiem, amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca i intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: Uh-huh. I ara posant la mirada a aquesta campanya més recent que hem tingut al Centre Cívic Frederic Mompou, quines són les dades destacables d'aquesta campanya que fèiem aquí a la ciutat?
2: Doncs bé, és una campanya que està molt planificada, molt periodificada, venim cada mes i el resultat és bastant bo, normalment és millor al matí que a la tarda, sempre és una campanya que la fem en dissabte, llavors el dissabte al matí la gent està una miqueta més disponible que el dissabte a la tarda, però en si és una campanya que funciona molt bé i que podem agrair, no?, que aconseguim les donacions previstes tant de sang com de plasma.
1: Uh-huh. Em comentaves fora de micro que es van acostar 85 persones i finalment es van registrar 78 donacions. Per què hi ha aquesta diferència de les persones que van i les donacions que s'aconsegueixen?
2: Doncs bé, al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió, les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes de, bon, mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva.
1: Mm-hmm. Això em fa plantejar-me, ens pots explicar una miqueta com és el procés? Has de fer una reserva prèvia de cita per venir a donar sang, després, una vegada que arribes, perquè hi ha moltes pors, hi ha mites també al voltant de la donació de sang, anem a fer-ho clar, exactament, que per una persona que mai ha donat, exactament què pot esperar d'aquest tipus de jornada d'apropar-se a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits?
2: És un procediment molt senzill. Al arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui amb unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri, hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Mm-hmm. Molt ràpid.
1: I cal estar en dejú per donar sang?
2: Al contrari, hem d'haver menjat perquè, de fet, si anem en dejú hi ha perill de mareig.
1: Mm-hmm. Aquest és un dels mites sempre també que hi ha, no? Que a més, amb cada campanya Exacte. Que feu, quan es fa la comunicació des de l'Ajuntament, sempre es recorda, no cal anar en dejú, i de fet es recomana, com justament ens deies, Marta, just al contrari, anar havent menjat, perquè si no doncs pot ser un problema, i més amb aquestes altes temperatures, un altre tema que cal tenir present, no? Hidratar-nos bé.
2: Sí, sobretot, com bé deies, menjar, importantíssim, i hidratar-se molt bé durant tota la resta del dia, perquè al final aquestes temperatures les patim, ja sigui estiguem donant o no. Llavors és important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Correcte, el DNI. I hi ha límits d'edat per donar sang?
2: Entre 18 i 70 anys. El 18 és la majoria d'edat i el 70 al màxim.
1: Mm-hmm. Bueno, és una bona franja,
2: sí, tenim uns quants anys.
1: Tenim molts anys per ser solidaris i solidàries. Molt bé. Amb això m'agradaria passar... sí que també m'agradaria preguntar-te abans de passar al gran repte que teniu aquest estiu, parlarem ara del plasma, però abans d'això estàvem parlant de mites. Quins altres mites teniu detectats des del Banc de Sang i Teixits o pors que té la ciutadania a l'hora de pensar, mira, jo millor no dono sang perquè això em fa por, no? O per exemple, perquè fa mal, no? Potser és un dels temes que preocupa.
2: Sí, és veritat que hi ha persones que són molt aprensives i la punxada és la gran por, no?, que té tothom. És veritat que hi ha persones més o menys sensibles, aquí no podem ficar-nos, però la realitat és que és una punxada molt, molt lleu. Al final tothom es fa analítiques, no? No és perquè vulguem fer-les, però les hem de fer. I al final és una punxada molt similar. La diferència és que hem d'estar una miqueta, una estona més amb l'agulla. Però aquesta és l'única diferència. Al final la punxada és res.
1: Mm-hmm. I com ens deies, al final són 8-10 minuts i acabem. Ja sí. Està. I amb tot el procés, d'entre la part que valideu, que es pugui fer la donació, 30 minutets... I ja està, i han fet aquesta contribució al nostre granet de sorra, i més en aquest context que estem comentant de l'estiu i la davallada de donacions. Amb això m'agradaria arribar a aquest gran repte que teniu també aquest estiu, el plasma. Aquesta campanya heu posat l'accent en el plasma i em pregunto per què, i a més expliquem què és el plasma exactament.
2: El plasma és la part líquida de la sang, conté sobretot proteïnes, immunoglobulines, que són molt importants, proteïnes. El plasma serveix per donar tractament a malalts que tenen immunodeficiències primàries. Amb el plasma fem medicaments i també podem fer-lo servir per transfondre a grans cremats. Llavors, el repte del plasma principalment és que actualment no tenim cobertes les necessitats que tenim als hospitals. Llavors, el nostre motiu i aquesta campanya que estem fent d'intentar sumar aquesta donació de més és per poder en algun moment ser autosuficients.
1: Mm-hmm. Ara que dius que no teniu les dades, si no m'equivoco a la nota que envieu amb tota la informació d'aquesta campanya d'estiu, teníeu aquesta dada de que només compteu amb el 39% de les immunoglobulines que es necessiten a partir dels donants de plasma.
2: Sí, exacte. No aconseguim donar la cobertura total, com sí que ho podem fer amb la sang, i llavors hem d'intentar impulsar aquesta donació.
1: I quina diferència hi ha entre donar sang i donar plasma?
2: Sobretot, principalment, és el temps. El plasma és una donació que dura aproximadament uns 40-50 minuts. És una donació bastant més llarga, però sí que és veritat que la recuperació és molt més ràpida. El que fem és anem amb una màquina que és especial, és una, bueno, separador celular, i el que fa és que agafa només el component que necessita. En aquest cas, es queda només amb el plasma i retorna la resta de components sanguinis, els glòbuls vermells i les plaquetes. Llavors, per això, i al final, com el plasma en gran mesura és aigua, la recuperació és molt més ràpida. Mm-hmm. Es pot donar cada 15 dies.
1: Molt bé. I aquest estiu, a més, també, dins d'aquest gran repte d'aconseguir més donacions de plasma, heu impulsat una iniciativa amb una recompensa també pels donants, no? Que és que facin una donació més de plasma que l'any passat. En què consisteix exactament aquesta iniciativa?
2: Doncs bé, estem donant aquest incentiu, no? Ja sigui de fer de zero a una donació de plasma, o bé els que ja són donants de plasma, fer-ne una més. En aquest cas, el que es dona, em sembla que de cara al novembre, crec que de cara al novembre, una experiència gastronòmica o cultural. És el petit regal, si se li pot dir d'aquesta manera, o incentiu que li donem als donants, que sumin una donació més.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això m'agradaria passar ara a la part més humana de les donacions de sang i de la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits. M'agradaria començar aclarant una mica doncs, quina és la teva funció dins d'aquesta entitat, d'aquest organisme, no? El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, perquè tu ets promotora i exactament què implica, què hi ha darrere d'aquest càrrec?
2: Darrere d'aquest càrrec hi ha l'organització de les campanyes de donació de sang en el territori que tinc assignat, que en aquest cas és Baix Llobregat Sud i el Garraf. Llavors és el contacte directe amb ajuntaments, amb entitats, per tal de fer aquestes campanyes de donació de sang i aconseguir les donacions previstes a cada municipi.
1: Mm-hmm. Deus veure també, tu i totes les persones que formen part del Banc de Sang i de Teixits, moltes històries en el dia a dia. Hi ha algun cas o alguna experiència que t'hagi marcat, que t'hagi emocionat? Perquè, clar, dèiem, les donacions són molt necessàries en casos molt diversos i potser hi ha persones que, si no ho vius de prop, potser no estàs familiaritzat, no perceps aquesta necessitat, aquesta urgència, i com dèiem, sobretot en període vacacional, de pensar és que els hospitals no es fan vacances, sempre hi ha aquesta necessitat. Quines històries o quina experiència potser ens destacaries d'aquesta feina que fas al Banc de Sang i de Teixits?
2: Doncs bé, les experiències que ens trobem a campanya i amb els donants habituals són molt emocionants, la veritat. Normalment els donants, no tots, però malauradament un es fa donant arrel de, bueno, pues d'un context que ha tingut familiar o d'amics, d'algú que ha necessitat sang i arrel d'aquí se n'adonen de la necessitat que tenim al país. En el meu cas, en concret, pues mira, jo era donant de sang, o sigui, soc donant de sang, però vaig començar molt jove i tot i així he seguit, però no vaig veure la necessitat real de la donació de sang fins que, malauradament, el meu pare, malalt de càncer, va necessitar sang i molts components sanguinis. Llavors és aquí, no? Quan et toca tan de prop i veus allà que li estan posant una bossa de glòbuls vermells i posa el logo del Banc de Sang, que jo ja treballava allà, doncs és aquí on veus la realitat. I el discurs i les converses que tens amb donants habituals que venen a les campanyes també és aquesta. Malauradament els ha tocat molt de prop, han vist la necessitat i arrel d'aquí van a donar.
1: Aquí ara m'estava plantejant, amb aquesta situació, des del Banc de Sang i de Teixits també feu sensibilització a escoles, feu xerrades o com feu arribar aquest missatge per aconseguir superar aquesta dificultat, aquest punt de que quan ens trobem, malauradament ens trobem en una situació així, és quan fem el clic i veiem la importància, doncs com podem fer el clic abans?
2: Sí, tenim el projecte d'aprenentatge i servei, és un projecte que ara fa 20 anys, em sembla que es fa, és un projecte que fem a les escoles i que es tracta, bueno, fem una petita xerrada, una petita formació, els alumnes coneixen, o de vegades treballen tot l'aparell circulatori i arrel d'aquí s'introdueix la importància de la donació de sang i són ells que a les mateixes escoles fan la campanya de donació de sang, no? Aquí a Castelldefels, per exemple, ho hem fet amb l'escola Frangual, amb l'escola Els Pins, en escoles que col·laboren i que ho fan de manera anual i que fan aquesta col·lecta i que és tan important perquè els nens i nenes doncs, al final aprenguin també què és la donació de sang i per què és important.
1: Exacte, ara que ens ho explicaves, ho estava recordant, que no fa molt, des del Frangual es va fer aquesta crida, sí. I el punt que em va cridar l'atenció és aquesta participació dels alumnes que estaven durant la jornada i ells mateixos informaven, no? O sigui, és un aprendre per poder fer aquesta transferència també del coneixement, o sigui que un element molt, molt important i del que suposo que fer una valoració molt positiva, i a més ens mencionaves que aquest projecte d'aprenentatge i servei ja fa 20 anys que el porteu duent a terme.
2: Sí, i la veritat és que és una de les campanyes, el tipus de campanya que fem, que millor funcionen. Al final els nens reben aquesta informació i ells es fan prescriptors de la donació de sang, arriben amb aquest missatge a casa, li diuen als pares, mares, tiets, germans, i són ells després les famílies qui van a donar sang. Llavors aquest mateix missatge que nosaltres podem donar, si el discurs el té el nen o la nena o els alumnes, és molt més efectiu. Llavors, al final, és una manera d'involucrar també a les famílies amb la donació de sang i també amb les activitats que es fan a l'escola.
1: Uh-huh. I ara, per acabar d'entendre tota la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits, ens ha quedat molt clar com és el procés quan ve la unitat mòbil. Per exemple, recordem, aquest dissabte 18 de juliol, aquí davant de la biblioteca, tindrem la unitat mòbil. El passat dissabte 11 de juliol ho fèieu directament al Centre Cívic Frederic Mompou, que a més ens recordaves que és una cosa que es fa mensualment. Això ja ho tenim molt clar. Nosaltres anem, donem sang, i a partir d'aquí, què? Com funciona? Què passa amb la sang que hem donat?
2: Vale, la donació de sang al final, recollim totes les bosses que hem aconseguit i anem al banc de sang i comença un procediment que es diu fraccionament. Les bosses de sang van al laboratori, comencen les analítiques i tal, i cada bossa la dividim en tres components: plasma, plaquetes i glòbuls vermells. Aquest procediment és molt ràpid, o sigui, arriben les bosses, arriben al banc i comença aquest procés, les separem i les guardem fins que els hospitals les necessiten i llavors les enviem.
1: Perfecte, doncs amb això m'agradaria ja acabar aquesta conversa fent aquest darrer recordatori de la part pràctica d'aquest dissabte 18 de juliol, que a més això, recordem, està marcada en una jornada de solidaritat. Tenim a la plaça de l'Església la celebració de la nostra jornada solidària anual a Castelldefels, el dissabte solidari, i s'ha fet coincidir amb aquesta unitat mòbil que tindrem a la biblioteca ben a prop de la plaça de l'Església. Esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant i la ciutadania que vingui a conèixer més sobre la solidaritat també s'assumir aquesta crida de solidaritat amb la sang i amb el plasma. I quins són els horaris de la unitat mòbil d'aquest dissabte?
2: De 10 a 2 i de 5 a 9. Recordem que en aquest cas, com és unitat mòbil, només es pot donar sang. Per donar plasma hauríem d'anar al Frederic Mompou, però bueno, que estarem allà de 10 a 2 i de 5 a 9 rebent a tots els donants que vulguin fer una altra donació de sang o que vinguin per primer cop, benvinguts també.
1: Molt bé, doncs Marta Coca, promotora del Banc de Sang i de Teixits, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per ajudar-nos a comprendre tot el que hi ha darrere del Banc de Sang i de Teixits, no? Que com dèiem, encara hi ha mites o hi ha pors al voltant, i amb això esperem que la ciutadania de Castelldefels hagi comprès, hagi entès molt millor aquest procediment, que també cali aquesta necessitat i més aquests mesos d'estiu, i que a finals d'estiu puguem fer un balanç positiu, que per ara ho és, perquè com ens deies, teníeu aquest objectiu d'estiu d'arribar entre juliol i agost a les 40.000 donacions i a data d'avui ja aneu per les 9.000, per tant, estadísticament sembla que la cosa va bé, així que des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, esperem que el missatge arribi i que aconseguiu els objectius, i estarem en contacte també de cara a final de campanya per veure si aquesta campanya, que a més m'agrada molt el nom, aquest estiu som fans de donar-ho tot, així que esperem que sí, que la ciutadania sigui fan de donar-ho tot també en aquest àmbit de solidaritat.
2: Esperem que sí. Moltes gràcies.
1: A tu, Marta, i molt bon dia. Adéu.
0: A fons.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de CEC Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: Uh-huh. I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Uh-huh. I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel, exactament
1: sí,
0: què han de fer.
1: Sí. Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Uh-huh. El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: I ara

0: Fels?
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres som, ja formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres com a...
2: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada a joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Les activitats es fan els dimecres i divendres de 8:15 a 9:15 del vespre al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions inclouen entrenaments funcionals, exercicis de força, resistència i coordinació amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables entre la població jove. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, assegura que aquesta segona edició del programa està tenint una bona resposta per part dels participants. L'escoltem.
3: El programa de Fem Esports als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara pues, vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esports als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat és que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis, perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta, perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora, perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
2: Per participar, cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que, a més de gestionar les reserves, permet conèixer millor el perfil dels participants i fer un seguiment de l'assistència. Així ens ho explica la regidora Paquita Cruz.
3: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
2: La bona acollida de l'activitat ha fet que l'Ajuntament hagi ampliat el nombre de places disponibles per donar resposta a la demanda registrada durant les primeres sessions. Així ens ho explica de nou la regidora d'Esports i Salut.
3: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no

0: ja ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, doncs això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
1: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure l'activitat física als espais públics i acostar l'esport als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. L'objectiu, segons ens explicava Paquita Cruz, és continuar fent créixer aquesta iniciativa els pròxims anys.
0: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
1: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure aquesta activitat física als espais públics i acostar els esports als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. Des de l'Ajuntament es recorda que l'activitat és gratuïta i que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esport als Barris s'allargarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable i gratuïta perquè els joves puguin practicar esport a l'aire lliure durant l'estiu amb previsió de continuar durant l'hivern.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: Les festes del mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. Durant 3 dies, la ciutat ha ofert una programació que ha combinat cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera al llarg del passeig marítim. El desembarcament pirata ha estat un any més l'acte més multitudinari, però també han registrat una gran participació al Mercat del Mar, als concerts, al Nou Tordeo dels 90, la sardinada popular, els focs artificials, la diada castellera, la cantada d'havaneres i les activitats esportives programades durant el cap de setmana. El regidor Pedro Paredes fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany. Destaca que les festes del mar ja s'han consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat. L'escoltem.
3: Bueno, pues muy contentos de este inicio de las fiestas del mar. Recordemos que va a ser unas fiestas del mar que ya son una tradición en nuestro municipio, con este desembarco pirata que atrae muchísimo público y es una atracción fantástica para todo el mundo, tanto para los más pequeños como también para los mayores, porque es una actividad y una representación que gusta muchísimo. Y la verdad que ha sido, el balance es fantástico. Todas esas actividades que hacemos en playa, acostumbrada a la ciudadanía siempre a hacer todo más en el municipio, más en el centro urbano, cuando nos trasladamos a la playa, pues agradece mucho porque es una actividad que es un cambio de ubicación que a la gente le gusta.
1: Paredes també subratlla que la celebració a la platja contribueix a atraure milers de visitants. Molts d'ells han arribat d'altres municipis, especialment en actes tan consolidats com és el desembarcament pirata, el castell de focs artificials o les noves propostes musicals incorporades aquest any. L'escoltem.
3: Castelldefels, cada cosa que hagamos y más en playa todavía, pues ya tiene de por sí el público correspondiente que viene a pasar el día a nuestras playas. Si encima le añadimos actividades con atracción, pues todavía es un foco más para que la gente venga, ¿no? Yo recuerdo el domingo, no, el sábado, ahora no recuerdo cuándo son los fuegos, la cantidad de gente que venía por carretera, porque muchísima gente también viene de fuera a verlo, porque ya históricamente es una actividad que gusta muchísimo, también con el tardeo que hubo de los 90 también atrajo muchísima gente, y pues bueno, el balance es fantástico, creo que fue todo un éxito y así la gente lo pudo disfrutar y todo fue fantástico. Como sabe Policía, también no hubo grandes incidencias, por lo tanto, mejor todavía.
1: Des de la policia local també es fa un balanç molt positiu del desenvolupament de la festa. El inspector Leo Piqué destaca que, malgrat la gran concentració de persones, no s'han registrat cap incident. L'escoltem.
4: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i, com ja venim observant de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem estat tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs, i amb temperatures que en real, relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
1: Per garantir la seguretat de milers d'assistents, l'Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu coordinat per policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la resta de serveis municipals. Aquest any el dispositiu es va reforçar especialment a la plaça de les Palmeres, que ha concentrat bona part de les activitats musicals i del Mercat del Mar, un dels espais amb més afluència de públic. Leo Pliqué ens explica com ha sigut aquesta planificació. L'escoltem.
4: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres. No? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb guinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes. No? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs, amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori.
1: L'Ajuntament també ha volgut agrair la implicació de les entitats, associacions i serveis municipals que han fet possible aquesta edició i que es consolida les Festes del Mar com una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de l'estiu de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre de la plaça de Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola pel Mundial 2026. La victòria d'Espanya davant de França per 0-2 es va viure en un ambient festiu gràcies a la pantalla gegant de 50 metres quadrats instal·lada per l'Ajuntament. La jornada va començar una hora abans del partit amb música, DJ i animació, convertint la plaça en un gran punt de trobada per l'afició. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient familiar i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local, amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, la prohibició de material pirotècnic, talls puntuals de trànsit i la instal·lació d'un pont lila. La celebració va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastià Andrade, que va conversar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre l'ambient que es vivia durant aquesta semifinal i la gran resposta de la ciutadania. L'escoltem.
5: Bon, la primera pregunta és per què l'Ajuntament ha decidit organitzar aquestes pantalles gegants per seguir les semifinals?
6: Bon, la veritat és que des del primer dia que va començar el Mundial són moltes les persones que s'han adreçat missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta amb el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinals posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
5: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
6: Bueno, jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
5: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
6: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial. I per tant, ojalà guanyem, que puguem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent, convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi ha aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i per tant que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
5: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
6: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai. És un espai que l'entra del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
1: Des de la plaça, Sebastià Andrade també va parlar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va destacar el caràcter familiar de la convocatòria i l'ambient festiu amb el que els veïns i veïnes van seguir el partit. L'escoltem.
5: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
7: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
5: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels y se reúnen en un encuentro como este.
7: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente, y entonces esperamos sobre todo que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera decirle a la gente que está aquí que a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
1: Precisament l'èxit de convocatòria amb milers de persones reunides a la plaça Teresa Claramunt ha portat l'Ajuntament a repetir la iniciativa aquest diumenge 19 de juliol, coincidint amb la final del Mundial. La pantalla gegant tornarà a instal·lar-se al mateix emplaçament i les activitats començaran a les 8 del vespre amb música, DJ i animació. També es repetirà el dispositiu especial de seguretat amb la prohibició d'accedir amb ampolles de vidre, material pirotècnic i també hi haurà talls de trànsit als carrers de l'entorn i la presència d'un pont lila. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat als micròfons de Ràdio Castelldefels alguns dels projectes més destacats que estan en marxa o que començaran durant els pròxims mesos. Un dels projectes més importants és la recuperació de l'espai de Canamèric, una actuació que executarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que s'iniciï aquest mes de setembre. Així ho descriu Pedro Paredes, aquesta transformació.
3: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba haciendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
1: El regidor també ha posat en valor el patrimoni natural de Castelldefels i la necessitat de continuar preservant-lo per les futures generacions. L'escoltem.
3: Castelldefels es un municipio muy rico, y es lo que tenemos que seguir manteniendo, todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Canamèric con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
1: Pel que fa als barris, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar. A continuació, s'actuarà el Parc de la Democràcia i també es renovarà l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia, que es convertiran en una zona de jocs d'aigua. Pedro Paredes explica com evolucionaran aquestes actuacions. L'escoltem.
3: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para los inicios de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que tiene más cerca, que es el Antoni Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23, y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes, y actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vistalegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, con será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
1: L'entrevista també ha servit per fer un repàs de l'estat d'altres obres que s'executen actualment a la ciutat, com la redemolació de diverses rotondes, el pas soterrat de l'estació o les actuacions als carrers Barcelona i Diagonal. Aquest és el balanç que fa el regidor.
3: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías, y luego pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que son, tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
1: L'Ajuntament manté la previsió que bona part d'aquestes actuacions continuen avançant durant els pròxims mesos amb l'objectiu de millorar els espais públics i la qualitat de vida de la ciutadania. El Teatre Plaza presenta a finals de juliol la seva nova temporada d'espectacles. Això es farà a la temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta cultural abans de les vacances d'estiu i planificar amb temps les seves assistències als espectacles, aprofitant també els descomptes disponibles. La nova temporada tornarà a oferir una programació variada, adreçada a tots els públics i amb propostes de diferents disciplines artístiques. El cartell inclourà obres de teatre, concerts, espectacles infantils, cinema i comèdia, amb l'objectiu de continuar consolidant el Teatre Plaza com un dels principals referents culturals de Castelldefels. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, explica que aquesta decisió respon també a la gran resposta del públic en les darreres temporades, que ha convertit en habitual que molts espectacles exhaureixin les localitats. L'escoltem.
8: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inagena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
1: La programació també continuarà apostant per la participació de les entitats culturals de Castelldefels. A més, el Festival Inagena tornarà a tenir presència dins la temporada del Teatre Plaza, juntament amb les actuacions i mostres que organitzen les escoles i col·lectius artístics de la ciutat. La programació completa es donarà a conèixer durant els darrers dies de juliol, moment en el que també s'obrirà la venda d'entrades per una temporada que busca repetir èxit de públic assolit en els últims anys.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 15 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels ha celebrat amb èxit la convocatòria per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts passat al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per al final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents de 2026 estrena la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaza presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaza donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la presentació i la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui adquirir-les abans de les vacances d'estiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: ha estat notícia aquest dijous.
1: L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alícia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant les catàstrofes naturals. Durant l'acte celebrat a la sala de plens es va posar en valor no només la seva trajectòria professional com a metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, sinó que també el seu compromís amb la cooperació internacional participant en missions d'emergència com les desplegades després dels terratrèmols de Turquia. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, va destacar que la doctora Gargantilla representa els valors de la solidaritat, el compromís i la vocació de servei, posant el seu coneixement al servei de les persones que més ho necessita. L'escoltem.
2: La solidaritat té persones que decideixen, com l'Alícia, dedicar el seu temps, el seu coneixement i fins i tot assumir riscos. Riscos personals per ajudar qui més ho necessita. La doctora Alícia Gargantilla n'és un magnífic exemple. Com tots sabeu, forma part del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari al Penedès del Garraf, però més enllà de la seva tasca assistencial, va decidir formar part de l'equip START, que ara ens explicarà, que és el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, preparat per desplegar hospitals de campanya en situacions d'emergència humanitària. Quan els terratrèmols van sacsejar Turquia i Síria, ella va ser una de les professionals que va deixar enrere la comoditat del seu dia a dia i per anar allà on més falta feia. No per sortir a les notícies, no per rebre aquest reconeixement, sinó simplement perquè hi havia persones que necessitaven ajuda. I això diu molt d'una persona.
1: En la seva intervenció, Alícia Gargantilla va explicar què és l'equip STAR, un dispositiu públic integrat principalment per professionals de la sanitat pública espanyola. L'escoltem al ple com explicava de què es tracta l'equip STAR. L'escoltem.
3: Soy Alicia y os vengo a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Pero la ECIT es la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo, que está bajo la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de nuestro país. Y ellos han puesto en marcha un equipo que se llama STAR, que va de su mano. El equipo STAR es un equipo técnico español de ayuda y respuesta a emergencias dentro de catástrofes naturales. No va asociado a un equipo militar, no va asociado a una ONG, es un despliegue gubernamental porque está por encima y ayudado de la agencia española que pertenece al ministerio. Hay gente que piensa que es una ONG, pero no es una ONG, es el ministro el que nos lleva y el que nos trae a salvo. Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios. Todos ellos trabajan para la seguridad social, seguridad social de este país, sí, en los hospitales públicos, y es capaz de desplegar un hospital de campaña en menos de 72 horas, cronometrado, porque hacemos simulacros todos los años, una vez o dos, depende del tiempo que tengamos, y se cronometra el tiempo para llegar lo antes posible y desplegar el hospital pues lo más rápido posible. Depende de las características del hospital que despleguemos, se puede hacer en menos tiempo o en más tiempo, y también depende un poco de la climatología, del espacio, de los gobiernos, tanto el nuestro como el del país que lo necesite. Y la misión de este hospital pues es actuar en emergencias humanitarias, sobre todo en catástrofes naturales, donde la cooperación española decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
1: La doctora també va detallar que el dispositiu espanyol està acreditat com a equip mèdic d'emergència de nivell 2, fet que li permet oferir hospitalització, quiròfan i atenció especialitzada en les zones afectades per desastres naturals, convertint-lo en un dels equips de referència a escala europea. L'escoltem.
3: Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios. Todos ellos trabajan para la seguridad social, seguridad social de este país, sí, los hospitales públicos, y es capaz de desplegar un hospital de campaña en menos de 72 horas cronometrado, porque hacemos simulacros todos los años, una vez o dos, depende del tiempo que tengamos, y se cronometra el tiempo para llegar lo antes posible y desplegar el hospital pues lo más rápido posible. Depende de las características del hospital que despleguemos, se puede hacer en menos tiempo o en más tiempo, y también depende un poco de la climatología, del espacio, de los gobiernos, tanto el nuestro como el del país que lo necesite. Y la misión de este hospital pues, es actuar en emergencias humanitarias, sobre todo en catástrofes naturales, donde la cooperación española decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
1: Durant la seva conferència, Gargantilla va recordar que aquest model de cooperació internacional va néixer arran del terratrèmol d'Haití l'any 2010. Aquella emergència va evidenciar la necessitat de donar una millor coordinació d'ajuda humanitària. L'escoltem.
3: ¿Por qué surge este proyecto? Pues bueno, hubo un antes y un después en la cooperación en ese tipo de catástrofes que fue en Haití del 2010. En Haití del 2010 hubo un problema muy grande y es que hubo mucha gente que quiso ayudar. Pero la ayuda humanitaria no solamente es ir a ayudar, es que hay que llevar una carta, ¿no? Un tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí. No puede ir todo el mundo, porque la buena voluntad del ser humano es enorme, pero hay que ir organizados. Entonces, cuando acabó toda la ayuda que hubo en Haití en aquel año, la OMS se reunió, la ONU se reunió, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se reunió y se dieron cuenta de que había muchas manos, pero muy poca organización. Y eso fue lo que hizo que mundialmente se intentara poder poner orden en este tipo de emergencias, porque al final hay mucha gente que no puede aportar nada más que su buena voluntad, pero allí lo que hacen falta son medios, ¿no? Y eso lo habéis visto ahora en Venezuela, en la televisión. Entonces, ahora la ONU, la OMS están muy metidos en esto y ellos son los primeros que llegan, ellos son los primeros que despliegan y ellos son los primeros que distribuyen. No todo el mundo ni todos los países pueden ir a una catástrofe, sino que se va por orden. Y normalmente el orden lo pone la ONU, y lo pone el país de referencia, que es el que declara el estado de emergencia, ¿no?
1: L'acte va servir també per reivindicar la importància de la cooperació internacional i del paper que desenvolupen els professionals sanitaris que participen voluntàriament en missions d'emergència arreu del món, posant els seus coneixements al servei de les persones afectades per catàstrofes naturals.
0: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats arrencaran una hora abans amb música i animació. La previsió és que, igual que dimarts, milers de persones es concentrin a la plaça Teresa Claramunt per seguir aquest partit històric. Per aquest motiu, s'ha preparat un ampli dispositiu de seguretat. A més, la gran afluència prevista a Castelldefels compta amb una important comunitat argentina, fet que fa especialment rellevant per garantir una bona convivència entre les dues seleccions. Ho explica Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. L'escoltem.
4: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims. De màxims perquè, primer perquè és una final d'un mundial, que des del 2010 no hi hem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental. La qual cosa, doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho. I després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I, doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, a més el que s'hi pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma, També tindrem protecció civil col·laborant com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
1: Per accedir a la plaça s'establiran 4 punts de control. Els agents revisaran els accessos per impedir l'entrada d'objectes que puguin representar un risc per la seguretat de les persones. Leo Piqué ens explica com funcionarà aquest dispositiu.
4: Nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà 4 entrades, aprofito per dir a la gent que vulgui anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar. És a dir, hi haurà 4 entrades on realment hi estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no?, evidentment cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no?, vull dir, això ho farem un filtre inicial, tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge.
1: Entre les principals recomanacions també hi ha la prohibició d'utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, una mesura especialment important davant l'elevat risc d'incendi forestal. Escoltem en Leo Piqué.
4: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, Castelldefels ja vam patir a Gavà fa uns dies que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ns pot complicar molt, molt.
1: El dispositiu comptarà amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i serveis sanitaris preparats per garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. Leo Piqué detalla els recursos previstos.
4: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgons d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi, per exemple, doncs, potser si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
1: Com en altres esdeveniments multitudinaris, també s'instal·larà un punt lila per prevenir i actuar davant de qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbia. En parla en sotsinspector de la policia, Leo Piqué.
4: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'Institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
1: Des de la policia local i l'Ajuntament es fa una crida perquè la final es visqui com una gran festa esportiva amb respecte entre aficions i civisme tant dins com fora de la plaça. Leo Piqué adreça aquest missatge a tota la ciutadania. L'escoltem.
4: El que m'agradaria, ens agradaria des de la policia, és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Perquè pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem parar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta.
1: A partir de les 7 de la tarda hi haurà afectacions al trànsit als carrers de l'entorn de la plaça Teresa Claramunt. L'objectiu és que la final del Mundial torni a convertir Castelldefels en un gran espai de trobada on l'esport i la convivència siguin els veritables protagonistes. Aquest dissabte, Castelldefels viurà una nova jornada dedicada a la solidaritat amb dues iniciatives que compartiran protagonisme. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà l'escenari d'una nova campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Una oportunitat per conèixer la tasca de les entitats solidàries de la ciutat alhora contribuir a salvar vides amb un gest que només dura uns minuts. El Dissabte Solidari, organitzat pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, reunirà una desena d'entitats que treballen durant tot l'any en projectes de cooperació internacional, educació i justícia global. Ho explica en Ramon Amador, regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
1: La jornada començarà a les 7 de la tarda i combinarà activitats familiars, estants informatius i actuacions musicals pensades per acostar la solidaritat a tota la ciutadania. Ramon Amador destaca també la programació prevista i posa en valor la feina que desenvolupen les entitats del municipi. L'escoltem.
2: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
1: A pocs metres de la plaça de l'Església, la plaça Neus Català acollirà una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. La campanya arriba en un moment especialment important, ja que durant els mesos d'estiu les donacions acostumen a baixar mentre les necessitats dels hospitals es mantenen. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, explica la situació actual de reserves.
5: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació. Nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles i bueno, això ha repercutit. També hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins a setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: A Castelldefels les donacions també han disminuït respecte a l'any passat i aquesta campanya extraordinària vol contribuir a recuperar aquestes xifres. Marta Coca detalla la situació al municipi.
5: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: La unitat mòbil estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Hi poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que gaudeixin de bona salut i portin el DNI. Abans de la donació es fa una breu entrevista mèdica per comprovar que es compleixen tots els requisits. Ho recorda Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
5: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui amb unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Dues iniciatives que comparteixen un mateix esperit solidari i que aquest dissabte convertiran el centre de Castelldefels en un punt de trobada per ajudar els altres, ja sigui coneixent la feina de les entitats o fent una donació de sang que pot arribar a salvar fins a 3 vides. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destaca el certamen que ha consolidat com un espai on, més enllà de les competicions, els artistes poden compartir experiències i crear noves col·laboracions en el certamen Nous Talents. L'escoltem.
6: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat vam provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible.
1: En aquesta nova edició de Nous Talents hi participaran 18 propostes musicals i 7 de dansa, una xifra que converteix aquesta convocatòria en una de les més nombroses dels darrers anys. Les semifinals tindran lloc divendres i dissabte a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la final se celebrarà diumenge a 11:15 del migdia al Teatre Plaza. Els guanyadors de cada categoria rebran premis econòmics i també l'oportunitat d'actuar a la pròxima Festa Major d'estiu. Cristian Umdamal explica que la incorporació de la dansa amplia les disciplines representades i consolida el Castell com un escenari de referència per al talent local. L'escoltem.
6: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tot els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories, dos premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
1: Més enllà dels premis, el certamen busca donar continuïtat als artistes de la ciutat. Els guanyadors passen a formar part de la programació cultural municipal i poden actuar en diferents espais de Castelldefels al llarg de l'any. Segons destaca el regidor de Cultura i Joventut, aquest és el principal objectiu del concurs: oferir als joves creadors una plataforma perquè el seu talent tingui recorregut més enllà del mateix certamen. L'escoltem.
6: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: L'entrada tant de les dues semifinals com la final és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, que podrà descobrir les noves veus i propostes artístiques de Castelldefels.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques del magazine Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament. Avui és dilluns i, com cada dilluns, ens acompanya Som Castelldefels, en aquesta ocasió, el regidor d'Educació i Solidaritat, Ramon Amador. Molt bon dia, Ramon.
3: Doncs molt bon dia.
2: Què tal estàs? Com ha anat el cap de setmana?
3: El cap de setmana ja ho sabeu, perquè tothom, tot l'Ajuntament, pràcticament tot el personal, sobretot el cos de seguretat i voluntaris i demés, hem tingut un cap de setmana molt mogut sobre el tour i sobre altres qüestions de les festes lluminetes, de l'inici del Palm Market, també amb un èxit, i ja ho heu vist a les xarxes, un munt de gent, però bueno, animats, molt bé, no? Sí.
2: Molt bé, molt bé. I també molt bé, continuen amb molta feina les seves seccions, solidaritat i també educació. Si li sembla, començarem per solidaritat, perquè tenim a tocar un acte molt important dins del calendari d'aquesta àrea.
3: Doncs sí, la veritat és que el passat ja ha passat, o sigui, el cap de setmana, amb tota la preparació que té totes aquestes activitats, ja doncs, han transcorregut. I ara, doncs, què tenim i què propostes tenim pel davant? Doncs, per mi, un acte doncs, que... Bueno, de fet, dos actes, que ara ho comentarem, no? Un, principalment, que és la propera setmana, el 18 de juliol, i els dos actes, aquest del 18 de juliol, que ja, jo crec que ja sabeu de què estic parlant, que és del dissabte solidari, doncs, i l'altra és també, que comentaré i diré alguna coseta, que ja també ho estem preparant, que és l'acte d'inauguració del nou curs escolar, perquè també és un acte molt esperat i reconegut dintre de la comunitat educativa, no? Doncs aquests dos actes doncs, impliquen i tenen una implicació també gran sobre la ciutat, no? I per mi doncs, són actes, sobretot aquest dissabte solidari, enmig de les vacances, enmig de tot aquell d'aquestes activitats d'oci i cultura, de les festes, les festes del barri, festes també, les festes del mar, que són aquest cada setmana també, les festes majors també, la festa major del municipi, doncs per mi el dissabte solidari és també doncs, un acte important.
2: Mm-hmm. Que ens arriba, com ens deia, el dissabte 18 de juliol, concretament què podrem trobar en aquesta jornada i on?
3: Sí, bueno, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda-nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible i ho veiem també i si vols també ho podem comentar també una miqueta, que és el que podem fer sobre el que ha passat el terratrèmols de Venezuela. No? Però bueno, dissabte solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tots aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, tres concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: Uh-huh. I ja tenim tota la programació definida amb els horaris concrets d'aquests concerts, els tallers, quan seran...
3: Sí, doncs, de fet, com ara tot el municipi està, aquí dic en quant a publicitat, a los OPIs, i de més està la festes del mar. Exacte. Doncs a partir de dilluns ja es veuran els cartells del dissabte solidari, ja està a la web i es difondran també a través de les xarxes socials, però doncs comença, com hem comentat, l'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu, i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Podi Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: És un llarg recorregut el que fan, exacte. Això no és una carrera, un sprint, és una carrera llarga.
3: Exacte.
2: Quantes entitats tindrem participant al llarg d'aquest dissabte solidari?
3: Doncs mira, aquí, jo crec que són la majoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Les 12, 13. Sí, sí,
2: 12,
3: sí,
2: 13 entitats sí. Locals que ens ajudaran a veure el que fan sobre el terreny al llarg d'aquest dissabte solidari.
3: Ah, exacte, exacte. I per mi, doncs, ja he comentat, i ho tornaré a dir, perquè per mi és un moment de la vida de la ciutat on a vegades pensem que l'educació està de vacances, no? Sovint imaginem les escoles buides, les aules i els llibres fora, no hi ha examen, no? Però continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
2: I aquest dissabte solidari, que ja per fer un tancament, recordem que, com ens explicava, és el dissabte 18 de juliol a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, ens arribarà en un context informatiu en el qual l'Ajuntament s'ha sumat a la crida del Fons Català de Cooperació per ajudar les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Perquè és important que una ciutat com la nostra, com Castelldefels, participi també en aquest tipus de campanyes?
3: Doncs, quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida i jo estic molt orgullós de Castelldefels perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar. No? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, doncs, és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada en la ciutadania de Castelldefels. No només amb els actes com el dissabte solidari i altres altres actes que fem durant tot l'any, després de l'estiu tindrem les jornades de pau i solidaritat, sinó que això també doncs, repercuteix en fer pràctic tot el que sentim i vivim com a pau, solidaritat, cooperació. No? Hi ha persones que ho han perdut tot. I qualsevol ajuda suma. I per això des de l'Ajuntament hem fet aquesta crida del Fons de Cooperació perquè creiem que és una de les millors formes. O sigui, tenen molta experiència, tenen molts contactes aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i és una forma i una garantia de saber on anirà tota aquesta ajuda. No? I l'Ajuntament, doncs, com has comentat, doncs, se suma a aquesta crida d'emergència realitzada a través del fons i també doncs, aquesta crida doncs, la fa extensible a tota la ciutadania, el fons, amb un número de compte, amb un Bizum, i sabem que doncs, després, quan toqui, doncs, es faran un retorn, una avaluació, un estudi, sinó on s'han destinat tot el que han recollit.
2: I quina és la millor manera de col·laborar en una emergència d'aquestes característiques? Perquè sovint es parla de recollida de material i de ben segur les persones que ens escolten hauran vist que aquí també a Castelldefels hi ha hagut algun lloc on s'ha fet una crida per material. Però els experts i des de l'Ajuntament us sumàveu a aquesta crida del Fons Català de Cooperació i feia una recomanació molt important sobre aquest tipus de col·laboracions.
3: Així és. O sigui, de fet, mira, jo també podria comentar-vos, i ho dic públicament, hi ha iniciatives privades. Aquí a Castelldefels, no sé si ho heu comentat ja, però a la clínica Castelldefels es fa una recollida de material, diferent material. De fet, tenen i s'ha difon a través de les xarxes doncs, que tenen un horari de recollida de material sanitari, de primers auxilis, productes d'higiene, aigua embotellada, aliments i de més, no? Això és una iniciativa privada, com a d'altres. O sigui, aquí únicament jo tinc coneixement, únicament aquí a Castelldefels, d'aquesta iniciativa, però tinc coneixement també que a Barcelona doncs, es fan altres entitats també a nivell privatiu, altres tipus de recollida. També altres entitats que tenim aquí a Castelldefels, que són entitats no locals, sinó més globals, tenen també altres campanyes obertes. Per nosaltres, el que recomanem, i això també doncs, és també una directriu que ens fa arribar des del fons, és que en aquesta situació és molt important la ubicació, i la ubicació és que és un país molt llunyà. I no és com a València, que el que vam fer doncs, quan va ocórrer allò de València, van obrir nosaltres aquí com a Ajuntament un punt de recollida de material i nosaltres mateixos ho van portar tot. Aquí, doncs, portar material doncs, ajut, doncs, triga massa en arribar, es perd molta oportunitat de ser veritablement útils, per una banda per l'elevat cost econòmic, i ambiental, que tot suposa portar una tovallola o tubar aigua, roba, menjar. I és que hem de ser conscients que Venezuela és un país ric, al costat té altres països també molt rics que poden ajudar, que poden, doncs, en aquesta ràpida emergència poden ajudar i poden aportar, o poden inclús Venezuela comprar material de primera necessitat a altres països que estan al costat. I nosaltres el que pensem és això, que per aquests motius el més útil és aquesta ajuda, aquesta ajuda econòmica a través de fons també que de confiança, com és el fons de reconeixement internacional també, i poder ajudar-los d'aquesta forma, no? I també hem de pensar una altra manera de poder ajudar, i és que això, aquesta situació d'emergència, ja s'ha fet una actuació ràpida d'urgència, però també falta i s'ha de considerar, ja estan pensant en una reconstrucció, i això trigarà. I aquí és on també podem continuar ajudant d'aquesta forma econòmicament, perquè trigaran mesos en poder reconstruir tot el que s'ha fet malbé, no? Tots els edificis, escoles, hospitals, vivendes, i llavors també hem de pensar en que la part més útil des d'una part nostra, des d'aquí, on podem ajudar, des de Castelldefels, no? La reconstrucció és també molt important, i això trigarà, i aquí és on també doncs, és necessària aquesta reconstrucció per poder ajudar.
2: Mm-hmm. Doncs amb això finalitzem aquest primer bloc centrat en l'àmbit de solidaritat i passem a l'altre seu gran àmbit, que és el d'educació. Aquí, òbviament, hem de començar parlant que acabem de finalitzar el mes de juny, un mes de cloendes del curs escolar. Quin balanç en fa com a regidor d'educació?
3: Uf, la veritat és que ha sigut un curs complicat. Ha sigut un curs complicat. Però la veritat és que estem molt, bueno, personalment estic molt content. Estic molt content perquè, bueno, hem tancat, hem fet cloendes de projectes molt, per mi, molt bonics, molt d'èxit, perquè hem vist doncs veure com el jovent doncs que aquesta és la idea també dels majoria dels projectes que tenim a educació. i és que puguin continuar estudiant, que poder reduir l'índex d'abandonament, d'assentisme per una banda també, però sobretot d'abandonament, que puguin continuar amb aquest espírit de formació al llarg de la vida. I això, doncs, projectes com l'Eslora, doncs, el Mar 21, ho aconsegueixen, no? Ho aconsegueixen. El PFI també, una cloenda del PFI també, molt contents, tot el professorat, tota la part tècnica, i la veritat és que estem molt contents.
2: Quins reptes creu que continuen pendents en aquest àmbit, en l'educació? O què és el que es plantegen ja de cara al nou curs? Perquè ens avançava també que ja estan plantejant-se aquest acte d'inauguració del curs escolar.
3: Exacte. Doncs mira, jo quan vaig començar a ser regidor d'educació, ho he comentat alguna vegada, vaig agafar vacances a final d'agost, sobretot, després de la festa major. És quan la majoria dels regidors i regidores de l'Ajuntament agafem dues setmanetes de vacances a final d'agost, no? Per agafar doncs, força per començar, a tornar a començar. No? Uh-huh. I el que va ocórrer és que ja al final d'agost ja van començar a trucar-me direccions, directors i directores de les escoles per tenir l'escola, el centre, doncs, adequat per l'1 de setembre, que és quan venen tot el personal professorat, no? I per què dic això? Perquè les direccions són les últimes que marxen, de fet marxen als finals de juliol, i són les primeres que tornen, que comencen després de la festa major, ja estan allà abans d'acabar l'agost, no? I et deia això perquè ara també, igual que nosaltres des de l'Ajuntament, ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això és un esforç per part de l'Ajuntament, però també el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa. Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, o sigui, privades i públiques, les concertades, o sigui, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, estarem enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? És que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
2: Uh-huh. Perquè de quantes places estem parlant al Teatre Plaza? Unes 300 són
3: aproximadament? 403, 404, sí. Uh-huh. Són, n'hi ha unes quantes, o sigui que per omplir-lo, a veure si l'aconseguim, és un repte.
2: Il·lusionant.
3: Il·lusionant, total.
2: I ja tenen una data aproximada? Ja estan...
3: Sí, és el 4, divendres 4 de setembre a l'1. A la 1, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si algun familiar vol venir, serà benvingut, benvinguda. I aquí farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'Andrea Vilallonga. No sé si la coneixeu, però ha sortit a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar en Operació Triunfo, per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar, i doncs, el que tenim allí doncs, és tot una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
2: Ostres! Tota una declaració d'intencions.
3: Exacte, perquè, com sabeu, ja ho hem comentat abans una mica, no? El curs ha acabat una mica complicat i sobretot perquè bueno, les professionals d'educació mereixen començar el curs sentint-se reconeguts i aquest acte doncs, vol ser precisament això, un espai de trobada, de reconeixement i també d'inspiració amb l'Andrea, no?
2: Doncs aquesta seria la gran actuació educativa que ja tenen en marxa de cara al divendres 4 de setembre. Ja, de manera general, també podem parlar una mica de quin paper tenen aquest tipus d'actes dins de tota la comunitat educativa i dins d'aquesta programació, aquesta nova prioritat de cara al curs 2026-2027.
3: Mira, doncs el que em preguntes, per mi, ha sigut l'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat. I és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall ínfim, no? Sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi, totes les escoles del municipi, tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició. I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això. O sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir. Afavorir, sí, afavorir la mediació de l'Ajuntament, amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
2: I un altre dels factors clau que ens han anat compartint en altres cofis anteriors és la inclusió, que entenc que ve també amb aquest afavorir la inclusió.
3: Bueno, aquest és un tema també, ho parlarem extensament, perquè aquest any ha sigut la primera vegada també i hem donat ja unes subvencions a les extraescolars pel proper curs, on hem augmentat 100.000 euros en la partida d'extraescolars únicament per la inclusió. O sigui, hem aconseguit doncs, augmentar un formador, un tècnic, una persona, doncs, que estarà recolzant a altres persones que estiguin donant les tallers per aquesta inclusió. O sigui, ja no estaran soles les persones, o sigui, el problema que teníem fins ara era una persona durant el curs o el taller estava sola i necessitava doncs, atendre a persones, a infants amb necessitats educatives diferents, doncs hem apostat per tenir una altra persona per poder ajudar en aquestes situacions. I això també doncs, és una millora. Hem aconseguit, avui no ho he portat, però durant aquest curs hem també iniciat diferents ajudes i millores en quant a nivell educatiu, que ho comentarem a l'inici de curs.
2: Mm-hmm. Perfecte, doncs apuntat també aquest tema per recuperar-lo amb l'inici de curs. Amb això ja ens acomiadem amb aquests dos grans actes. El primer ja el tenim aquí a tocar, com ens explicava el regidor, el 18 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església. Tenim aquesta cita amb la solidaritat, amb el dissabte solidari. I ja l'altre que estàvem comentant ara, ja ens estem avançant a la tornada d'estiu, però com bé ens explicava, aquests mesos de juliol i agost no s'atura l'educació, a les escoles encara estan treballant i des de l'àrea d'educació també us heu de preparar per fer aquest gran acte que enguany per primera vegada es celebrarà al Teatre Plaza, aquest acte inaugural de l'inici de curs.
3: Així és. Doncs quan parlem d'educació, quan parlem de cooperació, estem parlant exactament del mateix, de persones, d'ajudar, d'acompanyar, de construir una ciutat més compromesa. Aquest és el camí que volem continuar des de SOM, fer-lo des de Castelldefels.
2: Ramon Amador, regidor d'Educació i Solidaritat i membre de SOM Castelldefels, gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I que vagi molt bé el dia i l'estiu. Exacte, tota aquesta feina que queda d'estiu, de solidaritat i d'educació.
3: No parem, continuem treballant per Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, bon dia.
3: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals per conèixer la seva visió sobre l'actualitat de Castelldefels. Avui és dimecres i ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels. Javier, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Venim d'un cap de setmana amb molt moviment a la ciutat, el Pas del Tour, la Cloenda del Viudança, quina valoració en fa de tot plegat?
4: Bueno, la veritat és que Castelldefels és una ciutat molt i molt viva, ho ha estat sempre, a més és una ciutat, com sabem, turística i de plena de visitants, i de fet l'Ajuntament sempre ha donat molta alternativa i molta activitat. La veritat que nosaltres venim denunciant des de fa un temps que aquesta activitat s'ha multiplicat darrerament, de vegades amb espectacles que no tenen molt de rerefons, però en aquest cas, no, el Viudança, nosaltres sí que hem defensat com un projecte de ciutat, que recolzem plenament, amb plena participació de les entitats, que ponen al centre la cultura i uneix aquesta internacionalitat, vocació d'internacionalitat del festival, amb la promoció també del talent local. Així que enhorabona a les organitzadores, també felicitar el regidor per la seva feina, i esperar que l'any que ve es torni a repetir i, com vam dir, no, que altres activitats de la ciutat que nosaltres estem dominant, que són una multiplicació d'activitats que està fent l'alcalde, doncs pensem que s'haurien de racionalitzar i apostar més per espectacles com aquest, com el Viudança, que sí que pensem que deixen impremta a la ciutat. I després, particularment, amb el tema del Tour de França, doncs molt content de viure a Castelldefels la festa del ciclisme, va deixar imatges espectaculars que pensem que ha estat unes imatges pel record, una experiència pel record. Jo que sóc aficionat al ciclisme des de petit, no aficionat prou, però sí que aquests seguidors del Tour de França que no es fan la migdiada quan a les 4 de la tarda, doncs la veritat és que fa goig, no? I fa goig perquè també detectes, no, quan aquesta sensació de que el ciclisme és un esport minoritari, quan arriba a la teva ciutat, com la gent al·lucina amb aquesta caravana, amb aquest muntatge, quan veu els ciclistes en directe i llavors sents que aquest espectacle arriba. Lamentar també que aquest espectacle serveixi un altre cop per tapar altres deficiències que té la ciutat, que el Tour de França no s'utilitzi per deixar una impremta de mobilitat sostenible a la ciutat. Pensem que ja estem en un govern, venim denunciant, que ha posat per davant la mobilitat en vehicle privat de motor en comptes de continuar amb el projecte de potenciar el carril bici. Llavors el que ha fet és desmantellar les artèries principals que s'havien fet el mandat passat, com l'Avinguda de la Pineda, i està substituint aquesta prioritat de la bicicleta pues, per altres, pues, per la prioritat del cotxe i carrils bici que donen la volta i, no són, i són compartits amb el cotxe. I una mica és el que no ens agrada d'aquest govern, no? Que com fa una mica de ràbia com tapa aquests esdeveniments, els ajuda a netejar una mica la cara i donar una imatge de la ciutat que potser estem desaprofitant.
2: Un altre esdeveniment que estava recordant ara del passat cap de setmana i que des de Movem sempre s'ha fet una valoració positiva són les festes de barri, que tot just hem superat l'Equador arribant a la celebració de Lluminetes.
4: Exacte, sí, vam viure les de Vistalegre, Can Roca, aquest cap de setmana el protagonisme ha estat per Lluminetes, unes de les poques que encara existeixen. Hi ha molts barris que no poden mantenir aquesta tradició o altres que ho poden fer doncs, per circumstàncies molt concretes. I jo pensem que això, que és un element que dona identitat, que també dona un sentit a una participació doncs, més, hi ha una participació més reivindicativa a les sessions de veïns, una participació més lúdica, que també una amb l'altra doncs, dona coherència i dona sentiment de pertinença, millores del barri, també gaudir del barri. Amb això nosaltres hem defensat que s'han de buscar fórmules per potenciar-les, pensem que hi ha mecanismes. Nosaltres hem defensat sempre que les guinguetes urbanes de la ciutat doncs amb les seves licitacions podrien contribuir amb aquestes festes de barri. Antigament les festes de barri, els barris dirigien directament guinguetes, això amb la legislació actual no pot ser, però amb el que recau de l'Ajuntament doncs podria destinar una part a que redundeixi amb els veïns i d'aquesta manera puguin fer les festes de barri però encara més vistoses, no? Atractives.
2: Ja que estem parlant del balanç del cap de setmana passat, ara ens arriben les festes del mar, un altre d'aquests moments tan tradicionals i tan simbòlics de la nostra ciutat.
4: Sí, tots esperem en goig, no? El desembarcament pirata, les sardinades. Bueno, és una festa molt tradicional d'aquí de la ciutat, amb aquest doble polo que té la ciutat, no? Les festes de la ciutat i les festes de la platja. Hi ha qui diu que les autèntiques festes de l'estiu de Castelldefels són les de la platja. Bueno, jo aquí discrepo una mica, però sento que ho sento perquè ho diuen, perquè realment és quan la ciutat hi ha més gent de la que no ha marxat encara de vacances, reuneix molts visitants, és l'entorn més emblemàtic que té la ciutat i llavors té aquests elements tradicionals que tots esperem en goig.
2: En altres cofis anteriors a aquest, amb el partit Movem en Comú Podem, des del seu partit han estat crítics amb el model d'oci nocturn a la platja. També hem de parlar d'una altra de les propostes que està en marxa per part de l'Ajuntament. Sí. Abans d'entrar en matèria amb aquest altre tema d'actualitat, m'agradaria preguntar-li si des de Movem consideren que les festes del mar podrien ser un bon exemple de com gaudir de la platja, tenir un bon oci nocturn que sigui saludable i correcte per tothom.
4: Sí, l'eix vertebrador de la nostra crítica, no? Aquest model mega festiu que proposa el Partit Popular, que sentim que intenta tapar, que no cobreixen les dèficits estructurals de la ciutat, com és l'habitatge, la mobilitat sostenible, etc., i que aquest espectacle permanent ajuda, però precisament la crítica va en que creiem que s'haurien de centralitzar. De mateixa manera que abans comentava que uns espectacles podrien reduir per donar més rellevància al Festival Internacional de Dansa, doncs exactament el mateix amb les festes de la ciutat, que cada cap de setmana amb múltiples DJs o múltiples activitats festives que totes van acompanyades sempre d'espectacles musicals, de barra, de festa, de beguda, doncs això no, pensem que no és la manera. Nosaltres pensem que hi ha caps de setmana que els veïns mereixen un descans i aquests recursos estarien millor empleats per una banda es poden repartir a necessitats més estructurals de la ciutat i per d'altra banda doncs, a potenciar les festes de major, les festes tradicionals, la festa major d'estiu o altres esdeveniments amb petjada més cultural. Per tant, no ens podran atacar en que no ens agrada la festa, ens agrada la festa, ens agrada més i millor, tota revolució, si no és ballant, no és revolució, però precisament no, doncs per s'ha de fer un equilibri a la ciutat i en aquest sentit és on pensem que el govern del senyor Reyes no té un equilibri, no té un projecte de ciutat i viuen a l'esdeveniment i a la promoció permanent de la ciutat en favor, no, doncs d'uns pocs.
2: I amb aquest tema de model d'oci nocturn a la platja, però ara passem ja en general també també a ciutat, com estava mencionant tot just en la seva intervenció. Hem de parlar que recentment a un dels plens municipals es va portar una proposta de replanejament de camí ral, on aquí s'està comentant la possibilitat d'incloure una discoteca.
4: Sí, precisament això és el que pensem que no s'està parlant prou. De fet, la denúncia que fem és que quan va sorgir aquesta aprovació inicial de planejament, ahir va sortir al ple, vèiem que es donava aquesta possibilitat. Ja fa uns anys, arrel d'un model de festa que es va promocionar en les discoteques de Playafels, que va acabar amb tancaments temporals de la discoteca, va començar a sorgir la possibilitat que els propietaris plantejaven per mantenir aquest model de negoci amb de festes amb de 16 anys, de dos i doncs, més doncs, no sé com explicar-ho, més jove però més enfocat a l'alcohol, a traure joves doncs, de tota la comarca i omplir, no?, amb una festa com més de moda, doncs pensem que això doncs, és un model d'oci que pensem que nosaltres no compartim i molt menys en un barri com el de Llominetes. Per tant, nosaltres vam apostar sempre doncs, que el barri de Playafels doncs, tingués un model d'oci nocturn doncs, sostenible amb les festes que hi ha actualment doncs, ja donen rendiment i donen un servei a la ciutat d'oci i és compatible si es fan unes condicions amb la vida al barri. No? En qualsevol cas, si s'havia de plantejar un canvi de model, doncs pensem que ha de ser de manera transparent. I aquí és on pensem que el govern de Reyes està ocultant un debat i està prenent decisions en favor d'un privat sense consultar la ciutadania, una cosa que podria ser totalment irregular i que podria tombar el planejament. El regidor precisament encarregat del tema, a la comissió informativa, ja se li va escapar, no?, el tema que podria ser que hi hagi un trasllat de la discoteca que després, en sessions obertes, va canviar del tot i va negar en absolut i va desmentir les seves pròpies paraules i va dir que si un privat demanava llicència per discoteca, doncs pues seria una cosa que no tindria res a veure amb la seva decisió de posar aquesta possibilitat a la modificació del planejament. I aquí pensem que és on es van delatar. Si precisament es demostrés que això el govern ho ha fet perquè ha parlat amb un privat per dir-li que farà un canvi de planejament urbanístic perquè ells puguin demanar una llicència a canvi que ells renunciïn a la seva llicència anterior, doncs això estem en un frau de llei absolut perquè s'està fent una modificació de planejament pensant en un privat. Després, si anem a buscar els informes que van motivar aquesta modificació del planejament, ja informa, una part de l'informe diu aquesta parcel·la justament del camí real doncs podria ser que albergués una discoteca. Això pensem que és totalment inaudit i des de moment estem preparant unes al·legacions a aquesta modificació del planejament per portar-ho de nou al ple i que es donin explicacions. Si el govern del Partit Popular vol plantejar un canvi de model d'oci nocturn i plantejar models de festa com el que hi havia a zona hermètica o a Cocoa Mataró, com els veïns i la Guàrdia Urbana no donen de si totes les nits per suportar la quantitat de molèsties, botellots, gent, centenars de persones acudint a una zona industrial, en tot el que això comporta, doncs hauran d'explicar-ho als propietaris de negocis d'allà del camí ral, que estan totalment alertats per aquesta possibilitat, que ja va ser anunciada en premsa fins i tot en 2024, però que, repeteixo, és una greu irregularitat com hi hagi acords de tapadillo per darrere per portar aquesta discoteca. I, per tant, des de moment volem denunciar. Pensem que això és un canvi d'orientació molt gran a la ciutat i hauria de ser, com a mínim, transparent si es vol fer així i com es vol fer i quines mesures es prendrien al respecte per evitar problemes.
2: Ja per acabar, amb aquests darrers minuts que ens queden, hi ha un altre tema d'especial preocupació per a la ciutadania, que és el soroll de l'aeroport. Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta estatal sobre els procediments de l'aeroport del Prat i vostès, des de Movem, ja fa anys que treballen aquesta qüestió. De fet, al seu Instagram publicaven fa pocs dies que havien assistit a unes jornades al Parlament Europeu on van alertar d'aquests riscos d'una ampliació de l'aeroport.
4: Sí, és la batalla de David contra Goliat, no? I pensem que tota acció, encara que sembli simbòlica, és poca. Ja van diversos intents de fer aquesta ampliació per part del govern del PSC per part del govern d'Esquerra Republicana, que va ser una mica tibia amb aquest tema, i va ser la ciutadania i les plataformes que sortien al carrer les que amb aquesta mobilització social han fet tremolar el Canyell. I en aquest sentit, doncs, des del nostre espai polític, doncs, en totes les seves formes i dimensions, doncs fem el mateix a totes les institucions, a tots els governs, a tots els parlaments, a tots els ajuntaments on governem, fem exactament el mateix, coses que no poden dir ni el senyor Reyes ni ningú de cap altre partit, que sempre van amb tecnicismes i posant i fent, intentant fer equilibris entre la defensa del medi ambient, la defensa de la salut dels veïns amb el desenvolupament econòmic. Hi ha un debat que és irrenunciable al món, que hi ha una gran part de la societat encara no està disposada a donar, i és que més creixement econòmic significa més destrucció del planeta i que si no aconseguim un model plenament sostenible no hi haurà desenvolupament possible. I en aquest sentit, doncs, que van fer les meves companyes, van viatjar a Brussel·les per mantenir viu el debat, per portar-lo al Parlament Europeu, per fer declaracions i que la flama d'aquesta lluita es mantingui viva, perquè encara que el senyor Reyes aquí faci al·legacions o faci el que li doni la gana, el senyor Reyes és membre del seu partit polític, que defensa activament i ha criticat per activa per passiva que aquesta inversió, aquesta ampliació de l'aeroport no s'hagi donat. És un partit que està totalment entregat al desenvolupisme permanent, que està entregat als grans poders econòmics i farà tot el possible perquè aquest aeroport s'ampliï, i que l'alcalde de Tor, en aquest cas del Partit Popular, faci aquestes declaracions és pura estratègia política, perquè sap que ha de dir això per poder guanyar, i ho té plenament, no, jo poso la mà al foc, que ho té plenament acordat aquesta estratègia localista, que saben que no li portaran roc en joc, perquè quan el senyor Feijó, esperem que no, governi i tingui de vicepresident a Santiago Abascal, les al·legacions del senyor Reyes li donaran exactament igual, i el senyor Reyes possiblement no, ja tindrà les seves ofertes per continuar la seva política al Senat, de ministre, de secretari d'Estat o el que calgui. Per tant, el senyor Reyes ja el coneixem molt bé, és una persona encantadora, molt, molt amable, que és una gran virtut, tant de bo no la tingués, però que té molt clara les seves prioritats polítiques, sap molt bé a qui defensa, sap el que ha de dir i no dir en cada moment, i no té cap escrúpol en mentir i dir el que toqui per guanyar les eleccions.
2: Doncs amb això, Javier Martín, hem esgotat el nostre temps del COFI. Regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels, i que tingui molt bon dia.
4: Moltes gràcies, molt amable. Enhorabuena.
1: Castelldefels COFI.
0: Castelldefels, Així Som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques de l'Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament per parlar de l'actualitat de la ciutat, dels projectes que tenen en marxa i dels temes que més interessen a veïns i veïnes de Castelldefels. Avui m'acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, membre del Partit Popular. Cristian, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Aquest cap de setmana pràcticament no hi ha hagut descans, una agenda molt activa i que no s'atura.
3: No s'atura mai. La veritat és que, com sempre dic en moltes entrevistes, la cultura està més viva que mai, més participativa que mai, i la veritat és que és un plaer veure la ciutat viva d'activitats, sempre comptant amb les entitats i amb tots els veïns de la ciutat.
2: Començarem per aquesta exclusiva del divendres a la tarda, que ja feieu un anunci a Instagram de la Festa Major.
3: Exacte, sí, amb la regidora de festes vam pensar que crec que ja era el moment d'anunciar les primeres confirmacions de la Festa Major d'estiu 2026, i la veritat és que volíem començar per tot l'alt, no? Anunciant primer el concert que obriria la Festa Major, que és a Ginestar, el 13 d'agost, també seguidament amb Toreros Muertos a la plaça de l'Església. També hem anunciat la Festa Jove, la FAC, que la fem sempre amb l'entitat Aviva, que és una entitat juvenil de creadors urbans i en la que estem treballant també amb el cartell, que suposo que en les pròximes setmanes també podrem anunciar els artistes que comptarà la Festa Jove. Sens dubte també hem pogut comptar amb Tallets, que sens dubte jo crec que serà el moment més especial, que serà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, a la nit. Jo crec que és un moment molt especial. Jo crec que tots hem escoltat la cançó Coti per Coti i que sempre ha sigut una cançó d'estiu i dels nous temes que està traient la banda. I, bueno, i evidentment també seguirem anunciant en pròximes setmanes, que estava a punt de comptar més artistes i Cristina em matarà. Anunciarem també en pròximes setmanes les següents propostes musicals i evidentment també l'artista que tancarà la Festa Major d'estiu, que serà també el diumenge 16, que segurament anunciarem en pròximes setmanes o quan menys sigui, o aquesta setmana pot ser, també ja l'anunciarem.
2: Estic pensant que cada any, i a tots els municipis passa, que els cartells de la Festa Major generen dubtes entre la ciutadania, perquè hi ha qui vol grups més comercials, grups que siguin emergents, que arribin propostes familiars. Com aconseguiu que en una ciutat tan diversa com Castelldefels arribi una programació que agradi a tothom?
3: Que agradi a tothom és molt difícil, com comentes, no? Sempre que a vegades veus a les xarxes socials o comentes amb els veïns, sempre diu: a mi m'agradaria que portessin aquell o aquesta o a ell, i és difícil posar un consens comú. Però sí, és veritat que l'equip de festa està treballant en una programació molt diversa. O sigui, tots els artistes que veurem enguany són propostes totalment diverses, de tots els gustos musicals. Llavors jo crec que serà una molt bona Festa Major, perquè podràs trobar de tots els estils musicals. O sigui que jo crec que amb això intentarem que la ciutadania estigui contenta.
2: I en quin moment calculeu, quan anunciareu el gran platform final?
3: Jo crec que, o millor, no sé si aquesta setmana o la següent, però ja, o sigui, ja està a punt de sortir.
2: Ja toca, ho tenim. Ja toca. Molt bé, doncs després d'aquesta exclusiva amb Detalles i Nesta i Toreros Muertos, que era un altre també dels que anunciàveu, aquesta Festa Jove, que també ens explicava ara mateix, passem al gran tema de la setmana. Hem de parlar de les Festes del Mar, que és una de les cites més emblemàtiques de l'estiu a Castelldefels. Quines novetats destacaria?
3: Sens dubte, les Festes del Mar és meravellosa, perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les Festes del Mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana, no? I evidentment s'aposta molt pels arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals. Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes, i realment podem trobar aquesta novetat, que és el Tardeon de 90 Partis, amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder viure'l, però perquè podrà trobar els millors temes, no? Sense dubte també hi ha un, jo diria, una experiència immersiva de llums i de so, també com a novetat, i tota l'animació, no?
2: Uh-huh. I tenim... Ah, perdona.
3: No, i bueno, i evidentment el divendres també començarem amb Ismael González, també un artista molt vinculat a la nostra ciutat, que també seguidament serà amb un concert, amb un DJ que dinamitzarà la nit. També començarem, amb, evidentment, amb el country, amb el concert de la banda simfònica de Castelldefels al castell i, evidentment, l'arribada dels pirates que seran anunciades pels diables de la nostra ciutat per totes les torres de guaita i evidentment, també al castell, aquest avistament dels pirates que veurem també el desembarcament amb una gran tasca que fa Performing Arts any rere any i que se consolida i consolidant amb participació dels veïns i veïnes de la ciutat que participen en aquesta representació, sens dubte, màgica a la platja i que els nens sempre esperen molta il·lusió. No? Uh-huh. I, evidentment, la diada castellera dels castellers de Castelldefels, que també podrem veure-la el diumenge, sens dubte, i és, jo crec que és un lloc emblemàtic, és la plaça Les Palmeres, i on podem veure també la gran actuació de la colla.
2: Volia arribar al desembarcament pirata, sí, perquè continua sent l'acte més esperat. Mm. Ja fa molts anys que celebra Castelldefels. Quin és el secret? Quin considera que és el secret perquè continuï atraient a tantes persones que venen a veure el desembarcament?
3: Sens dubte, l'important, jo crec, que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts, d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil, i que dic, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Gary Goetz, em dubte que jo crec que és l'hilo conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata, i evidentment porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
2: Uh-huh. Aquí també destacava la participació ciutadana. Hem de recordar, uh-huh, que el desembarcament és possible gràcies a persones, ciutadania de Castelldefels, que hi participa. Des de Ràdio Castelldefels hem estat parlant amb diverses de les persones que van, uh-huh, repetint, i fins i tot ens explicaven casos de persones que porten 11 anys participant al desembarcament pirata.
3: I esperen la data per apuntar-se, i evidentment hi ha famílies senceres que participen i que passen una bona estona assajant aquí a l'escola Margalló, que ho fan ara enguany. És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
2: Mm-hmm. Doncs amb això acabem amb el bloc de les Festes del Mar, mm-hmm, que són les grans protagonistes, sí, d'aquest cap de setmana a la ciutat. Ara ens toca fer una mica també de Remember, com el tardeu que tindrem, no? aquest Remember. Ara, el cap de setmana passat, i vam tenir la cloenda del Biodança, aquesta primera, mm-hmm, edició del Biodança. Quina és la valoració que fa?
3: La valoració és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com vam comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només d'autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests tres blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival, i bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se. Sens dubte, i estem molt contents tant a l'equip de cultura com també comentant amb els nostres col·laboradors, que és l'entitat 360, Moviment Cultural, que evidentment també han fet una gran tasca de coordinació i d'organització del festival. O sigui que, bueno, jo crec que és un festival que ha vingut a quedar-se. Ara hem de començar a treballar per l'edició de l'any que ve, que sens dubte jo crec que treballarem en propostes úniques i que deixaran a tothom amb la boca oberta.
2: Molt bé. Una altra cosa que també hem de recuperar és aquesta celebració del Dia de la Música als carrers.
3: Sens dubte, encara estem en xoc de la gran participació que hem tingut enguany. 300 músics que han pisat tots els diferents espais que vam poder organitzar a l'equip de cultura. 300 músics, 65 en total, 65 propostes musicals. També hem pogut ampliar zones en diferents espais de la ciutat que abans no hi havia, com per exemple el barri de Vistalegre, que sens dubte era una voluntat molt clara de poder portar també, apropar la cultura, que sempre a vegades diem que la centralitzem, doncs descentralitzar aquesta cultura als barris de la nostra ciutat. Evidentment també les cercaviles, que han sigut un èxit total, amb l'Hermandat, amb els costaleros, amb els tamboriners d'Uruguai, és que han sigut tantes cercaviles, però que ha sigut tot un èxit de participació. Evidentment crec que hem de consolidar aquesta festa com una festa referent de la cultura local, també de promoció, i evidentment també és una oportunitat d'aquestes bandes musicals de poder fer un tastet de les seves propostes perquè l'equip o l'Ajuntament o altres promotors privats continuïn amb ells.
2: Mm-hmm. Hem parlat de dos esdeveniments que el que han fet és portar, per una banda, el biodança, la dansa, i per altra, el Dia de la Música. Doncs parlem de bandes musicals, també va haver participació, va haver un rècord. Estem parlant de dos actes de rècord, de molt èxit de participació, i dos actes que el que feien era portar aquestes iniciatives al carrer i a espais no convencionals.
3: Exacte, a mi em fa molta il·lusió que tots els projectes que portem l'àrea de cultura siguin tot un èxit per la ciutadania, i que la ciutadania ho agraeixi, que tingui amb la seva ciutat unes propostes culturals de primer nivell, no? I evidentment a mi el que més em fa molta il·lusió és que tinguem aquesta promoció local, no? Tant de la música i la dansa, també del teatre, però que jo penso realment que el talent local de Castelldefels val la pena, i que realment el que tenim a Castelldefels no hi ha en altres municipis, i l'oportunitat que tenim de promocionar tots els artistes locals a qualsevol esdeveniment que organitza l'Ajuntament, que puguin tenir aquesta oportunitat de visibilitat i d'espai a la nostra ciutat, a mi m'omple il·lusió, i evidentment seguirem treballant en la promoció i en la visibilitat del talent local.
2: Mm-hmm. Doncs tanquem aquest bloc de valoració del Dia de la Música i del Biodança amb aquesta mirada positiva de futur, perquè el Dia de la Música, si no recordo malament, ja l'any vinent serà la 8a o 9a edició, o sigui, sí, ja són uns anys que està consolidat, sí. I el Biodança ja ens estava indicant que ja està tot en marxa per continuar.
3: Toca ja treballar-ho.
2: Fantàstic. Doncs ara hem de parlar una cosa que ens acosta també en el temps, aquesta nova edició de Nous Talents, que enguany incorpora una novetat, que és la categoria de dansa, que a més recupero unes paraules que ens acaba de dir, que valorar aquesta disciplina com la menys valorada, comentava.
3: Exactament, sí, Nous Talents, sens dubte, per mi és la que més il·lusió em fa, primer perquè les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques, la competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta, on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible que no para escoltar-lo, i a vegades la trobo a la Conxa i li canto la cançó ja. però bueno, i enguany la veritat és que és tot un èxit. Mira, ja podem confirmar dates, hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar, i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no? I evidentment amb tota la insonorització que mirem tots els detalls perquè potenciï la candidatura de l'artista, i serà jo crec que unes nits fantàstiques al castell, que animem a la ciutadania que vingui a veure el talent local, perquè realment val la pena, hi ha propostes màgiques i que sens dubte, crec, perquè hem pogut veure les primeres propostes que ens han presentat els artistes, aquest any serà molt difícil escollir guanyadors.
2: Mm-hmm. Mencionava la Conchi Moreno, que va ser la guanyadora, sí, de l'any passat. Sovint sempre s'escolta que els joves porten molt de talent, aquí podem centrar-se en el talent de la música i de la dansa. Els hi falten oportunitats, és aquesta la gran oportunitat? Podem veure l'estela que ens està deixant la Conchi Moreno, no? La seva participació a la Festa Major i la seva cançó.
3: Exacte. Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit, ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitats. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que evidentment el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins a la següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
2: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
3: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell, i el 19, evidentment, ja ho hem parlat amb uns concursants, clar, depèn si Espanya arribés a la final, hauríem de fer-ho com fem aquest horari, si fem al matí o a la tarda, o mantenim el castell o ho fem a la tarda abans del partit al Teatre Plaza. Llavors hem de veure. Mm-hmm. Has tocat una mica els plans, que ojalà arribi a la final i ho guanyi també a Espanya, però hem de veure realment com arribarà a Espanya al Mundial, i després allà decidirem què fem. Uh-huh.
2: I com s'ha organitzat? Com hi ha aquesta nova modalitat? Un dia de les semifinals és dansa i un altre dia...
3: Serà mixta, o sigui, en dues semifinals, tant el 17 i el 18 de juliol, podreu trobar propostes musicals i també la de dansa, o sigui, tenen intercalant proposta tras proposta.
2: Uh-huh. Molt bé, amb això arribem a l'altre tema també que ens avancem ja, a la nova temporada de teatre.
3: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre, i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza, i el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades al nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà.
2: Mm-hmm. Quan acabareu ja d'anunciar aquesta programació?
3: Pues això, finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha pues, teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat que mantenim també, reafirmem, pues, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada i, evidentment, també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
2: M'agradaria destacar que mencionava el sold out per les persones que ens estan escoltant, que potser no recorden. Quantes places té el Teatre Plaza?
3: Té 403, exactament. 403. Sempre diem 400, però si anem molt en detall, 403 butaques. És un teatre que s'ha fet molt petit, evidentment. Nosaltres som conscients que és un teatre molt petit, que té molta demanda també al nostre teatre i que realment el que necessitem realment és coordinar-ho i que quan arriben les temporades grosses com el mes de juny o mes de desembre és un juego de Tetris que li dic jo i complicat el tema de distribució i coordinació de la sessió de l'ús del Teatre Plaça. Estem treballant això, intentar donar noves fórmules, però jo sempre ho dic, creiem que necessitem un nou teatre, ens agradaria realment, però bueno, tenim un teatre que també és de luxe, amb uns equipaments de primera i que evidentment el que volíem primer de tot a l'equip de cultura i a l'equip de govern, és que el Teatre Plaça sigués un referent no només de la comarca, torno a dir, sinó no tampoc de la província de Barcelona, sinó de Catalunya i d'Espanya. Perquè ara mateix tenim la sort que passen grans artistes de primer nivell nacional al nostre teatre i això també ens posa d'orgull que el Teatre Plaça sigui un referent i un motor de la cultura de la nostra ciutat.
2: Hem parlat de Viudança, les festes del mar, el concurs de nous talents, els primers anuncis de la Festa Major, sí, el Dia de la Música, el Teatre Plaza i la seva programació. Estem ara mateix davant de les setmanes més intenses de cultura o hi ha
3: no,
2: tot
3: hi ha,
2: això?
3: Ves, mira, realment és la més baixa de totes, perquè nosaltres, per mi, crec que les més intenses són més de maig i juny, que són els tancaments i on hem d'ultimar tot el que ve de l'estiu, però ara és gaudir-ho, realment. A mi molts amics o companys, inclús l'oposició diu, hòstia, Cristian, que no pares, no sé què. Això a mi m'agrada molt gaudir-ho. Estic molt feliç de poder treballar en aquest equip que és la cultura. Tinc un equip que és excepcional, que sí, crec que m'estaven escoltant. Pues, felicitar tot l'equip de cultura, perquè és que fan un treball que és que no es veu i realment i estan darrere de les càmeres, com dic, però és que el treball que fa l'equip de cultura és meravellós, és un orgull tenir un equip aquí i que la gent ha d'estar molt orgullosa dels tècnics que tenim municipals de l'Ajuntament, que fan un treball de primer. I realment és això, tenim una ciutat molt viva. Era un dels objectius que jo tenia quan vaig entrar com a regidor, que era fomentar la participació de la ciutadania. Crec que ho esteu veient, doncs, com els èxits de participació que estem veient, no? De nous talents, del Dia de la Música, també Sant Jordi, que abans naturalitzaven que era un Sant Jordi, abans eren 30 parades i enguany hem tingut 84 parades de participació, de 84 entitats que han participat en Sant Jordi. Bueno, jo crec que és un Castelldefels en tema cultural està sent un referent nacional, ho puc dir, i evidentment també seguirem treballant la visibilitat de les entitats, el talent local i creant espais per ells perquè Castelldefels està més viva que mai.
2: I després de tot això, encara queda alguna altra novetat o algun altre projecte que estiguin preparant?
3: No, jo crec, bueno, ja anunciarem les pròximes setmanes que encara queda.
2: No ens avancem,
3: jo crec que encara queda molt. Però bueno, jo crec que ara gaudim de les festes del mar i també de les pròximes setmanes veurem ja qui tanca la Festa Major i totes les propostes de la Festa Major. Evidentment hi ha una sorpresa també a la Festa Major perquè realment estem anunciant com els caps de cartell, però hi ha una cosa encara més grossa que anunciarem que té que veure amb la participació de la ciutadania.
2: Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest missatge de participació i una mica de... ens deixes amb una mica d'espoiler, però perquè ens quedem amb les ganes de conèixer més. Des de Ràdio Castelldefels estarem pendents de totes aquestes novetats per poder informar. I Cristian Undamà, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, agrair-te aquest temps amb nosaltres, que ens hagis compartit tots aquests projectes i desitjar que siguin un èxit com han estat els darrers, perquè tot el balanç que ens ha compartit ha estat molt positiu.
3: Exactament, doncs sí, bon estiu a tothom i que gaudiu de les activitats i de la ciutat, que és meravellosa, i gràcies per convidar-me de nou.
2: Gràcies, bon dia.
3: A vosaltres.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai de política municipal del magazín Així Som. Cada setmana passen pels nostres micròfons els diferents grups amb representació a l'Ajuntament per analitzar l'actualitat de la ciutat, l'acció de govern i també les propostes que fan des de l'oposició. La setmana passada ens acompanyava el dijous la portaveu del Partit Socialista, Eva López, i avui aprofundim en altres temes d'actualitat i que han marcat aquests darrers dies amb un altre dels membres del grup socialista. Ens visita el regidor Cristian Guillamont. Molt bon dia, benvingut.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Doncs hem de començar parlant d'un tema d'actualitat màxima perquè ahir a la tarda vivíem ben de prop aquest incendi a Gavà. Com valoren tota la coordinació que va haver? Perquè va haver molta col·laboració des de Castelldefels.
4: Sí, la veritat és que des del grup municipal socialista i des del PSC d'aquí de Castelldefels valorem molt positivament totes les feines que van fer tant Protecció Civil com Bombers com l'Ajuntament de Gavà. De fet, va haver-hi talls de llum precisament a una part de la ciutat, precisament per facilitar els mitjans aeris i els terrestres més fàcil la feina que estaven fent. I la veritat és que des de Castelldefels ho vam mirar amb preocupació. Vam tenir sort que no va haver-hi un fort vent, unes condicions molt, molt adverses i que mitjans van poder apagar aquest incendi molt aviat. Sí que és cert que hem de recordar als nostres veïns i les nostres veïnes que Castelldefels a l'anterior legislatura ja van començar a fer la nostra feina, que precisament va ser fer aquesta franja forestal al voltant de tot el nucli urbà, que és tallar quasi tots els arbres en una línia de 25 metres, en una franja de 25 metres, precisament, Estefania, per això, per intentar que si hi ha un incendi a prop de la part del nucli urbà, els bombers tinguin aquests 25 metres de marge de maniobra per poder apagar l'incendi i que no s'incendiï ninguna casa ni ninguna propietat privada. Llavors, nosaltres des de Castelldefels hem d'estar tranquils, volem transmetre confiança als nostres veïns perquè nosaltres tenim la feina feta, tot i que aquest govern del Partit Popular i el nostre alcalde van a fer una gravació durant les eleccions a una franja dient que estaven tallant el bosc, i sí que és cert que s'estava tallant el bosc, però és un tema normatiu de la Generalitat precisament per obrir aquestes franges forestals per fer aquesta protecció al nucli urbà, no perquè volguéssim fer res més en aquesta zona. I nosaltres en el seu moment també vam criticar en aquest govern perquè durant el 2023 van ajornar totes les feines que quedaven, perquè nosaltres vam fer la meitat de la ciutat i quedava una part de Can Roca, Vistalegre i Canyàs per fer aquesta franja, i ho van retrasar fins al 2025, quasi, fins entre el 2024 i el 2025. Llavors, nosaltres des d'aquí el que li demanem a aquest govern és que continuï amb aquest manteniment de les franges forestals i que faci tots els plans que siguin necessaris, perquè amb el problema del calentament global que tenim, amb aquestes onades de calor tan intenses que tenim i amb aquesta massa vegetal que tenim a les nostres muntanyes, doncs clar, fa que qualsevol incendi pugui ser un incendi molt complicat. I per això li demanem a aquest govern que deixi aquest populisme barat de que nosaltres des del PSC tallem pins per tallar, que no és així, i que mantingui les franges forestals precisament per mantenir la seguretat de la nostra ciutat.
2: I de fet, com tot just apuntava, hem tingut ja una sèrie d'alertes per onada de calor.
4: Correcte.
2: Estem en aquesta segona, tot just.
4: Correcte.
2: Iniciant el mes de juliol, i a més continuem amb la prealerta pel risc d'incendis forestals.
4: Correcte. A més, el tema de les onades de calor, nosaltres vam portar el ple, nosaltres ja quan vam governar vam fer 5 o 6 refugis climàtics. De fet, la nostra biblioteca, la Margarita Xirgú, en tota la biblioteca municipal que tenim, és un refugi climàtic, o sigui que els ciutadans en un moment puntual, si ho necessiten, poden entrar i poden descansar amb una climatització, no? I nosaltres al govern ja li vam dir al 2024 que això només té un camí, per desgràcia, que és cada vegada anirà a més. Aquest és el problema que tenim. Llavors, nosaltres el que li demanem al nostre govern de la ciutat, que ja vam començar nosaltres aquest pla, és ampliar aquests refugis climàtics, que a més la Diputació i la Generalitat dona subvencions precisament perquè puguis fer més espais climatitzats, Que tots els carrers de la nostra ciutat estiguin amb arbres, amb tendalls, que siguin espais que estiguin amb ombra i que hi hagi fonts d'aigua disponibles cada pocs metres perquè els nostres ciutadans puguin precisament tenir aquest ajut, no?, per dir-ho d'alguna manera.
2: Mm-hmm. Aprofito un incís així d'actualitat perquè precisament ahir ens visitaven des de l'àrea de comerç i ens parlaven també de la iniciativa de microrefugis climàtics.
4: Correcte. Això és una derivada, per dir-ho d'alguna manera, que és que precisament els comerços tinguin també un distintiu i puguin utilitzar com un petit refugi climàtic momentani. I la veritat és que tot el que sigui mitigar aquestes onades de calor, escolta, jo crec que s'ha de fer, perquè a més tenim un clima mediterrani que és que cada vegada, no sé si t'has donat compte, però l'estiu, entre cometes, per dir-lo d'alguna manera, cada vegada dura més. Els hiverns cada vegada són més suaus i en canvi el que tenim són cada vegada més onades de calor. Llavors, nosaltres el que hem de fer és, en comptes de que ens enganxi el tren, hem d'adelantar-nos i ja fer tota aquesta feina, que després segurament s'haurà de fer mesures extraordinàries perquè això només fa que accelerar. I llavors, en algun moment, tindrem una onada de calor molt complicada i llavors es tindran que agafar mesures extremes. Bueno, no sé com dir-te, per exemple, jo vaig estar a Dubai fa anys i en Dubai les parades d'autobús estaven tancades i tenien aire condicionat, estaven climatitzades. Això és un extrem, parlo d'un extrem, però sí que és cert que ens haurem d'adequar a la situació que tindrem amb aquest canvi climàtic. I llavors el que li demanem al govern és que avanci tot el que pugui, totes aquestes feines. Més ombra, més fons d'aigua, més fons de climatitzar tots els espais públics, les escoles, hem de repensar en poder climatitzar les nostres aules i una mica tota aquesta feina.
2: Que va ser un tema precisament que es va abordar al darrer ple també, la climatització de les aules.
4: Correcte. És un tema que és molt important i jo crec que és un tema que ens afecta a tothom. Jo soc pare i els meus nens van als pins i la veritat és que hi ha moments que les aules estan a 36 graus. A 36 graus. Jo la meva feina, jo soc delegat de la UGT a l'empresa on treballava i quan passaven, ara crec que potser no dic la xifra correcta, però crec que era a partir dels 30 o 31 graus hi havia un protocol i havíem de marxar de les oficines perquè no podíem. Llavors, les oficines, si els llocs de treball, si la normativa estableix que els llocs de treball han d'estar climatitzats per poder tenir unes condicions òptimes, les aules també han de tenir aquesta normativa. Per això jo crec que la nostra consellera Esther Niubó és molt conscient d'aquest tema. Ja ha començat un estudi per veure què es necessita i quin pressupost es requerirà per climatitzar les aules i jo crec que aquí el que hem de fer és l'Ajuntament donar aquesta aportació, aquesta solució i si la Generalitat encara triga un parell d'anys, doncs, escolta, l'Ajuntament té la capacitat per poder avançar a aquest estudi i intentar climatitzar les aules. A partir d'aquí li demanem al regidor, al senyor Ramon Amador, que es posi en marxa, que no ho deixi per una mesura electoral, perquè a aquest govern li agrada molt fer moltes propostes electorals, però després veiem que només festa, i a partir d'aquí esperem que el govern prengui nota i ho posi en marxa.
2: Doncs ja que mencionava també ara aquesta paraula clau de pressupostos, passem als pressupostos de la Generalitat, perquè a finals de la setmana passada ja s'aprovaven finalment aquests primers del govern de Salvador Illa.
4: Correcte.
2: Quina valoració en fan des del Partit Socialista de Castelldefels?
4: A veure, una valoració molt bona. Una valoració, la veritat és que estem parlant d'uns pressupostos de quasi 50.000 milions d'euros. Un pressupostos acordats amb una part de les forces polítiques del Parlament, que posa l'accent a la part més social, enfortint els serveis públics. La sanitat, l'educació, la seguretat, els drets socials, la investigació i les universitats. Llavors, des del PSC creiem que són uns pressupostos responsables, que són uns pressupostos per a tothom, com li agrada dir al nostre president de la Generalitat. uns pressupostos que faran que Catalunya avanci i uns pressupostos molt socials que faran que tota la societat es pugui cohesionar i puguem treballar. De fet, he tret una mica els percentatges, perquè 50.000 milions sembla molt milions, i són molt milions, però, per exemple, per salut estem parlant d'un 35% d'aquests 50.000 milions d'euros en salut, un 20% en educació i formació professional, un 10% en drets socials i un 8% en vivenda pública i transició ecològica. Llavors, amb aquestes 3-4 partides principals ja veiem que els pressupostos ja van tenen un caire completament social, d'enfortir tota la part pública. I per això estem molt, molt satisfets i creiem que es podrà fer una bona feina i que la consellera d'Educació podrà dotar a les escoles i als instituts dels recursos que necessita. La nostra consellera Olga Pané també podrà ampliar tot el tema de salut i per això creiem que són uns bons pressupostos.
2: Què poden significar de manera pràctica aquests pressupostos pel nostre municipi, per Castelldefels? Ens poden ajudar a desencallar projectes o que arribin noves inversions?
4: Sí. Pues mira, en principi sí, perquè a més Castelldefels és una de les ciutats on més aquests pressupostos més accent tindran. No? S'asseguren inversions que ja estan en marxa, com pot ser la bomba que s'està fent al costat del Gimeno, que hem de recordar que és una obra hidràulica que és històrica, per dir-ho d'alguna manera. L'esperem des de fa més de 20 anys, de 30 anys, i són 12 milions d'euros en total. Una barbaritat de calés per a Castelldefels, que hem de recordar que els barris de Gran Via, de Marisol, inclús una part de Llumineta, estan sota el nivell del mar, una miqueta per sota. Llavors, quan plou, l'aigua no té capacitat per sortir al mar. I aquesta bomba el que fa és aixecar l'aigua perquè pugui tota la corredora mestra, tota l'olla de rebuidar-se i absorbir tota l'aigua d'aquests barris i no s'inundin totes les vivendes. O, per exemple, assegurar la finalització del CAP. O 1,5 milions per poder reformar el gimnàs del Canal Olímpic. Reformes de la C31, temes de carreteres, temes de socials. O sigui, realment Castelldefels rep molts diners d'aquests pressupostos. Diners només en inversions. Després tenim l'ordinari en professors, seguretat, Mossos d'Esquadra. O sigui, només parlem d'inversions. Llavors, creiem que Castelldefels és una de... Tot i que el govern que hi ha a l'Ajuntament sigui d'un color que no és el color que governa la Generalitat, el nostre president fa honor a les seves paraules. Un govern per a tothom, independentment del color polític. I nosaltres creiem que Castelldefels està molt, molt beneficiat. Igual, per exemple, ara parlem d'altra institució, però, per exemple, la Diputació també va obrir una partida financera perquè els ajuntaments poguessin reformar els seus espais esportius. I això ha fet que el nostre alcalde pugui ficar 1,5 milions d'euros a la reforma de la coberta de la pista semicoberta de Can Roca per tancar-la. Llavors, realment, creiem que la Generalitat i la Diputació, independentment del color polític, el que pensa és en els ciutadans de la nostra ciutat. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. És un bon moment, com diu, tot i que siguin de diferents colors, mm-hmm. perquè les administracions col·laborin més en qüestions, en totes aquestes qüestions estratègiques de la ciutat. A més, ens destacava aquest 35% dels pressupostos dedicats a l'àmbit sanitari. Uh-huh. En aquest sentit, precisament al darrer ple del mes de juny s'abordava aquest futur de l'ABS de la Muntanyeta. També aquests darrers dies hem estat sentint a parlar d'aquest hospital. Què pot implicar aquests nous pressupostos? Ens poden ajudar a reforçar l'atenció primària i aquesta hipotètica atenció hospitalària?
4: Correcto. Nosotros, en los presupuestos de la Generalitat, lo que se asegura es que ese CAP tenga todas las partidas presupuestarias para poder ponerlo en marcha. A partir de aquí, se debe de hacer una evaluación de ese reparto de pacientes y ver si se necesitan más profesionales. Y el Ayuntamiento, como tendrá un 20% en ese consorcio, que se va ese consorcio público, perdona, que lo acentúe, un consorcio público, un 80% del Instituto Catalán de la Salud y un 20% será del Ayuntamiento. Público 100%, pues que reclamen los profesionales que sean necesarios. Sí que es cierto que muchos de nuestros ciudadanos nos trasladan pues que esto va a ser un mero reparto de profesionales, que no se van a contratar más profesionales. En parte tienen razón. Parte tienen razón porque los médicos de cabecera se van a repartir. Sí que va cierto que va a haber una cierta contratación en la parte de fisioterapia, en la parte de enfermedades mentales. Que en las enfermedades mentales tenemos que recordar que este gobierno del Partido Popular que tenemos ahora, el señor Manuel Reyes y el señor David Solé, criticaron que iban a venir todos los drogadictos del Baix Llobregat a ese centro, cuando es mentira, porque es un centro para tratar adicciones, pero no solo hay adicciones a la droga, adicciones al juego, adicciones a las pantallas, otros problemas mentales o psicológicos debido a otro tipo de adicciones. Entonces, no entendemos la posición de este gobierno, pero bueno, es igual. Eso es otro tema. Entonces, nosotros creemos que con estos presupuestos se asienta ese CAP y lo que se tiene que hacer es ese trabajo para ver si realmente se necesitan más profesionales. Y en cuanto al hospital, bueno, lo del hospital es algo súper curioso. Porque si tú te miras el programa político del Partido Popular, en ningún lado sale que el Partido Popular quiera construir un hospital en Castelldefels. En su programa político pone realizar un estudio para ver la viabilidad de un hospital en nuestra ciudad. Realizar el estudio. A partir de aquí, vemos a nuestro señor alcalde, al señor Manuel Reyes, diciendo algo tan inverosímil, Estefanía, como por ejemplo que el Partido Socialista ha votado en contra de que se construya un hospital en nuestra ciudad. Y eso no es cierto. El Partido Popular de Cataluña lo que hizo fue presentar una serie de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat. Unas enmiendas que eran unos recortes de unos 700 millones de euros, un 1%. Recortes como, por ejemplo, en IRPFs, en la Agencia Tributaria de Cataluña, para bajar los impuestos, por ejemplo, y si te parece bien luego comentaremos, quitarle los impuestos a las viviendas vacías de los grandes fondos, que luego me gustaría comentar, porque aquí en el pasado pleno también hablamos precisamente de las viviendas vacías. Entonces, claro, el PSC no votó en contra del hospital única y exclusivamente, votó en contra de todo ese paquete de enmiendas que presentó el Partido Popular. Y que lo que hacían era reducir la capacidad de financiación de nuestro gobierno. Pero es que lo que me parece muy fuerte es que nuestro alcalde, el señor Manuel Reyes, en el Parlamento de Cataluña, cuando pasa de Gavà, cambia el chip y entonces es para Cataluña reducción de impuestos. Por cierto, también lo llevaba en su programa político de las elecciones municipales. Pero cuando entra a gobernar, lo primero que hace es subirnos los impuestos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Un 20% todas las tasas. Un 9% el IBI, más zona verde, más zona azul, 5 radares, ahora no sé si son 4 o 5, pero nosotros teníamos 2 y han pasado 4 a 5, ahora no lo recuerdo. Pero lo que está claro es que la presión que tiene este gobierno sobre los ciudadanos de Castelldefels es inmensa. De hecho, cuando cierran los presupuestos anualmente, estamos viendo que les sobran 6 millones de euros. Por eso hicieron una ampliación de crédito hace unos meses de 6 millones de euros, porque le habían sobrado 6 millones de euros. De tanto dinero que recauda debido a que se pasaron de frenada en la subida de los impuestos, porque nosotros lo que le dijimos es que hicieron unos impuestos más progresivos y que las tasas no fueran de un 20% lineal. ¿Por qué? Porque si tú llevas a tu hijo a la Escuela Bressol, como yo, por ejemplo, lo he llevado al Gran Vía, tú pagas un 20% más por la matrícula, un 20% más por el comedor y un 20% más por la acogida. Por tanto, no es un 20% solo, sino es un 20% acumulativo, o en el espacio de Can Roca, o en los servicios sociales. Entonces, nos parece alucinante que este señor se vaya al Parlamento diciendo que hay que reducir los impuestos a la gente porque el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, y cuando en su ciudad lo que hace es aumentarlo y no ha bajado nada o casi nada, porque dice, no, he bajado el IBI. Sí, has bajado el IBI, pero ¿sabes cuánto ha bajado por recibo? 18 euros. Pero en cambio, con las tasas nos ha subido más de 300 euros al año a todos los ciudadanos. Entonces, nos parece una hipocresía absoluta de este alcalde que plantee esto. Y encima que nos diga que nosotros no queremos el hospital, cuando la realidad es que los hospitales, hoy en día con la ampliación del hospital de Viladecans, Castelldefels no tiene población suficiente para tener un hospital. Y nosotros desde el Partido Socialista creemos que el debate tendría que estar puesto en otro sitio, el debate tendría que estar puesto en un cuarto CAP, en pensar ya un cuarto CAP asistencial a las zonas de Poal, Bellamar y las botigas de Sitges y Lluminetas. Por ejemplo, un CAP en la calle México. Por ejemplo, en el parking de la calle México. Estoy hablando hipotéticamente, ¿eh? O sea, esto es, hay que estudiarlo bien y hay que hablar con... Pero lo que me refiero es, hay otros barrios alejados del centro de la ciudad que necesitan ese CAP. Ese es el discurso que debemos mantener. Porque un hospital no da esa primera atención asistencial que necesitan nuestros ciudadanos. Esa asistencia la dan los CAPs. Entonces, si estamos hablando que los tres CAPs van a tener el mismo número de gente y que hay mucha presión sobre esos CAPs, lo que hay que hacer es ampliar ese cuarto CAP y pedir más profesionales. Entonces, nosotros creemos que el alcalde es totalmente irresponsable en este discurso, confunde a los ciudadanos y utiliza una medida que sabe que no es posible realizarla, que incluso ni él la llevaba en su programa político, porque solo decía estudiar la construcción de un hospital. Y creemos que es una irresponsabilidad política. A partir de ahí no estamos de acuerdo. Nosotros no hemos votado en contra, hemos votado en contra de todas sus enmiendas, que lo que hacían era disminuir la capacidad de financiación del gobierno y del tema social. Y encima quitarle el impuesto a las viviendas vacías. Es que es algo alucinante, Estefanía. Nosotros no lo compartimos y no lo entendemos.
2: Pues precisamente otra de las cuestiones destacadas en el último pleno, como nos mencionaba, era esta moción sobre las viviendas que están vacías a partir de este estudio que se realizó en Castelldefels. ¿Y por qué considera el Partido Socialista que este es uno de los principales retos de la ciudad?
4: Mira, no solo es que lo consideremos nosotros, es que si tú paseas por la ciudad, hablas con los vecinos, las familias lo primero que nos dicen es los altos precios de la vivienda que hay, tanto de alquiler como de compra. Si tú vas al Divarómetro de la Diputación de Barcelona, que es una encuesta que hace, la primera preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels es la vivienda. Por tanto, no es algo que nos hayamos inventado el Partido Socialista. La problemática existe y está ahí. Entonces, nosotros desde el primer día lo que le dijimos al ayuntamiento es que hiciera un censo de las viviendas vacías. Mucho crear la oficina antiocupación, que han tenido 4 casos en 4 años, o sea, 1 al año, imagínate, y que lo que le pedíamos era que hiciera esa inspección de las viviendas vacías para que a través de la oficina local de vivienda pudiera poner convenios en marcha con esos propietarios y pusieran esas viviendas en alquiler asequible para nuestros vecinos y nuestras familias, ¿no? Han tardado 3 años. 3 años en hacer ese censo. 3 años. Y cuando nos traen el resultado, nos dicen, bueno, son 1.000 viviendas, pero si quitas la de los consumos, pasamos a 735, 640, 740 viviendas, pero claro, si sacas de grandes tenedores, al final nos quedamos con 50, y de esos grandes tenedores, al final nos quedamos con 10. O sea, 3 años para 10 viviendas. Teniendo la oficina antiocupación, gastando dinero en la oficina antiocupación y no son capaces de poner más recursos en eso, no sé, no lo entendemos. Pero bueno, si ves que en el Parlament han votado que quieren quitarle los impuestos a las viviendas vacías, entonces entiendes perfectamente que hayan tardado 3 años en hacer este informe, porque no es una prioridad para este gobierno arreglar o poner algún parche en el mercado, en el problema de la vivienda de que tenemos en Castelldefels. Y te voy a ser sincera, ¿eh? Desde el PSC no tenemos una solución al 100% a la problemática de la vivienda en nuestra ciudad. No la tenemos. Pero sí que es cierto que hay pequeñas acciones que puede hacer que en vez de que esas 1.400 personas que pidieron vivienda para los pisos de la calle Pida, que acabamos nosotros, que el alcalde entregó las llaves y que ni siquiera nos invitó al acto de entrega de llaves, ni invitó a la anterior alcaldesa, que sé que dejó la cara mientras él envenenaba el debate público por la construcción de esas viviendas, pues creemos que hay pequeñas soluciones, pues la Plaza de la Música, las 100 viviendas que han eliminado aquí en la zona azul de Arcadi y Balaguer, que de esos 1.400, pues podríamos tener 400 o 500 familias que sí que se podrían quedar a vivir en nuestra ciudad. Entonces, a partir de aquí, este gobierno en 3 años ha dedicado 0 euros, fíjate lo que te digo bien, 0 euros a política de vivienda. 0 euros de un presupuesto de más de 100 millones de euros anuales en política de vivienda. Eso sí, fiesta de la magia, danza, la nueva fiesta de arte, fiestecitas por todos lados, estrellas, esculturas de Lorenzo Quinn. Eso, para eso sí que hay dinero. Para eso, que no falte el dinero. Pero para la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels no hay dinero. Entonces, no lo compartimos. A partir de aquí, lo que le pedimos al alcalde es que, por favor, ponga foco en el principal problema de los ciudadanos y haga algo.
2: Estamos justo en los últimos minutos ya del COFI. Queríamos comentar también uno de los escritos que se presentó en el último pleno, esta modificación puntual que afecta a Botigas Oest y
4: Correcto.
2: Que fue un escrito que presentó la Associació de Veïns de Can Bou en representación de los vecinos
4: Correcto.
2: Afectados.
4: Esto no, es un punto que nos preocupa mucho porque estamos hablando del parking naranja que hay entre la avenida Pitort y la avenida de la Playa, ahí en la zona de la playa. Una zona naranja que abrió hace poquito, unos años, un par de años, este gobierno, pues justamente al otro lado de este aparcamiento, allí se podían construir tres edificios. Pero había un solar en concreto, que era una zona verde, que tiene como unos 30 árboles, y era un solar que era zona verde. Y en cambio este gobierno lo que ha hecho es recalificársela para que una empresa privada pueda hacer un bloque de pisos y pueda llegar a ganar hasta 5 millones de euros. Entonces, claro, el alcalde que se fue y se hizo un vídeo diciendo que la anterior alcaldesa, María Miranda, quería construir en zona verde, resulta que él modifica la planificación y permite a un privado, a un promotor privado, construir y ganar 5 millones de euros a costa del barrio. Y encima, para más inri, los vecinos se quejan que ellos, que están en la misma situación que este promotor privado, personas que llevan toda la vida con su casa sin conexión al alcantarillado, sin conexiones básicas, con una ilegalidad, por decirlo de alguna manera, de sus viviendas, porque se las pueden expropiar en cualquier momento, resulta que a los vecinos no le dicen nada, solo un promotor privado. Entonces nosotros, desde el Partido Socialista, le exigimos a este gobierno que nos diga quién es ese promotor privado y por qué le ha cambiado esa zona verde a zona residencial para construir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es ese señor? ¿Quién hay detrás de esa sociedad? Porque es muy raro que a un promotor privado tú le des un beneficio de 5 millones de euros y, en cambio, a los vecinos de toda la vida no les hagas nada. Los dejes con la misma inseguridad jurídica. Entonces, hay algo ahí que no nos acaba de cuadrar. Por eso estamos muy preocupados por esa, encima, aparte de los 30 árboles que se van a derribar para que se pueda construir el edificio, porque eso es una zona con mucha presión, la C31, la C32, la vía, y perder una masa forestal de esas características creemos que es en detrimento del barrio y de los vecinos.
2: Pues con esto nos queda un último apunte que podemos hacer ya de otra temática, ya pensando en el fin de semana, sí. Que nos llegan las fiestas del mar.
4: Correcto. Pues nos llegan las fiestas del mar. Yo lo que le deseo a todos los vecinos es que las disfruten. Les recuerdo que hay una sardinada popular justo donde ahí está el desembarco y que nuestra portavoz, Eva López, estará también haciendo sardinas. Si se quieren pasar y saludarla, estará encantado de poder disfrutar con los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de esa sardinada.
2: Pues con este apunte de agenda ya nos despedimos. Cristian Guillamón, del Partido Socialista de Castelldefels, muchas gracias por atendernos aquí en Radio Castelldefels.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Buenos días.
4: Buenos días.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels tornarà a viure aquest diumenge una gran festa del futbol, després de l'èxit de la pantalla gegant de dimarts, recordem aquesta semifinal. L'Ajuntament repetirà l'experiència a la plaça 3 a Claramunt per veure aquest partit decisiu davant l'Argentina. Per garantir que la jornada transcorri amb normalitat, la policia local ha preparat un dispositiu especial de seguretat. En volem conèixer tots els detalls amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Abans de parlar de diumenge, fem balanç del que vam viure el dimarts. Com va anar, quin va ser el resultat des de la policia local del dispositiu que havíeu preparat?
1: Doncs mira, com vam preveure l'última intervenció, crec que va ser el dilluns, doncs el dimarts finalment va guanyar la selecció espanyola, no? I va ser un dia de molta intensitat, de molta celebració, i en principi doncs, bé, va haver-hi tot el que s'ha desenvolupat dins el que és el descampat on està la pantalla gegant, no? Tot el dispositiu que s'ha de fer. Estem força contents perquè realment no va haver-hi cap incident greu. Sí que va haver-hi gent mullada perquè llançaven la celebració, doncs hi havia gent que llançava begudes i coses, però que entren dintre del normal, però no van tenir ni cap baralla, ni cap incident, ni cap agressió, que és el que ens preocupa sempre. I després de quan va finalitzar el partit, amb una situació doncs, d'eufòria col·lectiva, pràcticament la gent que estava ja estava molt, molt contenta, doncs sí que va haver-hi algun incident per part d'una minoria, com sempre, una minoria que sempre s'encarrega, desgraciadament, de donar la nota, i en concret, doncs, bueno, s'han d'allà alguns vehicles, gent, a més era gent que anaven a buscar menors que estaven allà, i he parlat amb alguns pares i m'han comentat, no? Diu, que pena que íbamos a recoger nuestros hijos y no estaban en el coche, no? O nos hacían subir las ventanillas, coses d'aquest tipus, simpleries d'aquestes que no aporten res de bo. I després, una mica més greu, va ser doncs, el trencament d'algun vidre en algun autobús a la zona de Constitució, i tenim constància també de trencament d'algun vidre, d'algun aparador, no? Hi ha coses molt desagradables que no tenien que haver succeït i que d'alguna forma es entristeixen perquè considerem que era un dia molt xulo de celebració i no perquè ho aprofitem quatre energúmenos per fer el salvatge.
0: Mm-hmm. Fruit també d'aquestes petites incidències de final de partit, doncs ara us esteu preparant per la gran final del Mundial aquest diumenge, on clar, és el partit més esperat, ja vam tenir molta afluència de persones a la semifinal, aquí cal esperar que serà el mateix mínim i més podria ser. Per tant, des de policia local, quin dispositiu esteu preparant en aquesta ocasió?
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims, perquè primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no havíem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental, la qual cosa doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho, i després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà, i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important, i doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius, estem parlant de entre Mossos i policies locals podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix, l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Mm-hmm. I en concret, quins cossos i quins efectius tindrem sobre el terreny?

0: Vinya a la plaça 3 a Claramunt aquest diumenge.
1: Doncs mira, nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà 4 entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà 4 entrades on realment estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre, com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no?, evidentment cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no?, vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà a Tres Claramunt passarà per aquest filtratge, i després...
0: Perdona, et faig un incís, perquè també dins d'aquest filtratge tampoc es podrà entrar amb bengales, no es pot fer, per tota aquesta limitació que tenim al municipi fins al diumenge inclòs.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que este de fet ja vam patir a Gavà fa uns dies que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ls pot complicar molt, molt. Us vull recordar, com tu bé dius, Estefania, de que no se pot fer servir pirotècnia per cap celebració d'aquest tipus. Mm-hmm. I, però, de més, nada, el intentar controlar els accessos, que la gent pugui entrar amb garantia en aquest recinte. Després hi haurà una vigilància perimetral de policial i per evitar qualsevol altercado, i si tinguem que actuar, evidentment actuaríem en conseqüències, sense cap problema.
0: Uh-huh. Per tant, tenim aquestes 4 entrades controlades i el total d'agents que estaran a la plaça 3 a Claramunt, quants seran?
1: A 3 a Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usassòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'arro de Mossos d'Esquadra estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi, per exemple, doncs, la millor, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: Mm-hmm. També estareu en coordinació amb Protecció Civil de Castelldefels, amb SEM i, a més, comptarem amb lavabos també a la plaça.
1: Sí, incrementem, crec que ara hi havia 8 policlínics de lavabos d'aquests portàtils, hem incrementat amb 4 més, per tal que puguin oferir servei suficient a la gent que esperem, i després Protecció Civil també, evidentment, col·laborarà per qualsevol incident que pugui sorgir. Insisteixo, és un dispositiu de màxims del que posem. També vull dir recordar que la policia local venim d'una situació d'un Sant Joan, d'un Tour de França, d'una Festa del Mar, d'una semifinal, vull dir, té una saturació de serveis. Donarem compliment, com sempre, però que sigui veritat que tenim una acumulació de serveis, perquè bueno, estem a l'estiu i Castelldefels de fer doncs, a l'estiu és un no parar.
0: Uh-huh. I si Espanya acaba proclamant-se campiona del món, és previsible que hi hagi celebracions encara més multitudinàries al final del partit. Com us esteu preparant per aquesta final? Hi ha canvis respecte a la celebració de dimarts?
1: Doncs mira, sí n'hi ha canvis perquè el que s'ha implementat és una actuació d'un DJ al final del partit. Evidentment, si Espanya perd, potser el DJ es quedi amb poca afluència. Si Espanya guanya... Bueno, se pot quedar amb afluència de gent argentina, clar, vull dir que al final estem parlant de que som un municipi on les proporcions d'aficionats argentins i espanyols, doncs en molts moments en alguns llocs poden estar molt, molt igualats. Aleshores, aquest DJ quedarà ja a la plaça per donar per donar servei de d'oci a qui se vulgui quedar, la qual cosa, vull dir, pot continuar la festa allà fins a que vulguin, vale? La idea és que la gent que vulgui celebrar no tingui que anar al poble, se poden quedar allà tranquil·lament, allà no es molesta ningú i poden fer la seva celebració aquell dia inolvidable, que és el que esperem que sigui, doncs sense cap problema en conseqüència. Si la gent opta per anar pel centre, doncs farem talls per protegir tot el que és el trànsit, tant a la gent que vagi pel centre de que no puguin ser embestits per algun vehicle, recordem que de tant en tant, doncs alguna vegada algun conductor presa de la por o de la desconeixença ha fet algun acceleró i s'ha endut per davant gent, no? I això ho hem d'evitar. És a dir, aquests talls se faran per protegir a la gent que pugui anar pels carrers de celebració, com també a la gent que vull dir, va amb el seu vehicle i té dret a no patir cap aturada ni cap pressió, no? Aleshores, hem previst diferents talls depenent de l'envergadura que pugui tenir el tema i la veritat és que protegirem tota la zona del centre de trànsit i serem lliure. També aprofito per dir que els autobusos no passaran pel centre, per Constitució. Avanza hem parlat amb ells i han de fer rutes alternatives per evitar els llocs que puguen ser més calents. I ells han de posar, quan si alguna pregunta és doncs, on agafo l'autobús, si el voler agafar bé la Constitució, i m'estan dient de que em treuen la parada, doncs en principi Avanza ha de posar a cada parada, a cada aturada de seus vehicles, una aturada alternativa on la gent se pugui adreçar el més prou possible per tal de fer servir el transport públic, que també volem dir que és el més interessant fer servir el transport públic. Si algú ve de fora, doncs té l'estació molt a prop i els autobusos doncs, també funcionaran igualment, però evitarem la zona centre per evitar riscos.
0: Uh-huh. Aquesta darrera explicació venia del pensament de què passarà si Espanya guanya cap a final de la celebració, però el que ens estàs mencionant de tots els talls de trànsit comencen abans, de fet, a partir de les 7
1: sí.
0: de la tarda, no?
1: Ja he dit que hi ha diferents nivells de trànsit. Els primers que farem a les 7 de la tarda són per perimetrar el que és la plaça Teresa Claramunt, que és el lloc on se du a terme l'acte. No? Allà volem salvaguardar que la gent pugui arribar, vull dir, amb aquestes calors la gent segurament arribarà a tothom a última hora, a les 8, 8 i quart, tal. Doncs a partir de les 7 nosaltres ja farem un tall per garantir que no hi hagi trànsit en aquesta zona. I la resta de talls són aleatoris i seran depenent de les circumstàncies que vagin donant. És a dir, si la gent, doncs, la celebració té lloc a Teresa Claramunt i no hi ha grups que s'adrecin al centre tallant carrers ni fent alguna cosa d'aquest tipus, doncs no caldria tallar. Nosaltres estem preparats a màxim i si grups se dirigeixen al centre i amb un concepte de celebració una mica desproporcionat, no? Doncs intenten doncs, aturar vehicles i fer alguna pressió sobre conductors, doncs anirem fent talls necessaris com calgui, fins al punt que podem tallar tota la Constitució. Disposem de mitjans ara mateix per tallar tota la Constitució i adreçar tot el trànsit per fora del municipi.
0: I a més de la seguretat ciutadana, el partit, aquesta emissió amb la gran pantalla que tindrem a la plaça Teresa Claramunt, s'instal·larà un punt lila. Quin paper té aquest servei dins d'un esdeveniment d'aquestes característiques?
1: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, a cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a punt lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
0: Mm-hmm. Doncs Leo, ja per acabar, em sembla que ja hem repassat tot aquest dispositiu a màxims que ens has estat explicant i només ens agradaria demanar-te un missatge final per enviar als veïns i veïnes de cara a gaudir amb seguretat d'aquesta gran celebració i que no hi hagi després que lamentar cap incidència. Doncs quines serien les recomanacions finals que faries perquè la ciutadania gaudeixi d'aquesta manera responsable la gran festa que esperem arribi amb Espanya com a vencedora?
1: Doncs el que ens agradaria des de la policia és que hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns, l'eufòria d'alguns, no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta. La idea és que el dilluns, si venim aquí a parlar, o el dimarts o quan sigui, puguem parlar d'una gran celebració, d'un dia inolvidable, com va ser el de 2010 del gol d'Iniesta, no? Esperem que estem parlant, tots ho recordem i sabem on estàvem en aquell moment. Doncs tant de bo tota la gent que estigui a Teresa Claramunt d'aquí molts anys recordi que va viure aquest Mundial a Teresa Claramunt, que el va gaudir d'una forma superintensa, superemotiva, sense cap incident.
0: Doncs esperem que sí, que diumenge visquem una gran festa del futbol, una gran festa acompanyada del que ens has estat explicant, Leo Piqué, a una celebració segura, cívica, respectuosa. Hem de tenir en compte que la festa començarà a partir de les 8 del vespre amb animació a la plaça Teresa Claramunt, i després ja arribarà la gran retransmissió i tota aquesta informació que ens has facilitat. Tenir en compte que a partir de les 7 de la tarda hi haurà talls de trànsit, aquests desviaments dels autobusos, els controls d'accessos, que hi haurà 4 punts per entrar de manera segura i amb aquest control, doncs, per exemple, no es permet accedir amb ampolles de vidre, com ens explicaves, tot el tema de pirotècnia, doncs tot això, que la ciutadania ho tingui molt en compte, que puguem gaudir de manera segura, i que, com bé deies, si dilluns, dimarts fem aquest balanç de nou amb tu, Leo, aquí a la ràdio, que tot sigui fantàstic, que hagi anat sense incidències destacables, i sobretot això, que esperem que tinguem bones notícies del paper d'Espanya a aquesta gran final. Amb això, Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres. Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho he pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algú per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia que havia estat propietat del seu oncle, resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona a l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries, és una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. I llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant, també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir a la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesslis Charles.
1: Ah, exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesslis Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni causal. Ni casual. Mm-hmm. La causa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent, en que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thott, és química de formació. I de professió també, però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi ha un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, ah, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Harrow, Les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maragall en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maragall a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no?, pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maragall relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no?, com que et transporta en una altra època.
0: Sí, tant. Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present.
0: I
1: no? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperen que les llegiu.
1: Això, aquestes i molt més.
0: Estan esperant, i moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment. Adéu.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
3: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
4: A veure, de fet encara no... O sigui, el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val?, que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany, intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin. Val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus rivissa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
3: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
4: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
3: Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
4: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Penya, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes sis portes amb corten.
3: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
4: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no, en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és en el la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua tens color, si no, no tens color, no? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que en aquells cordes, que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això, inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
3: I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionàvem aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
4: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
3: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
4: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, o tot aquest, meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malla de torsió, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa, s'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaires empreses. Nosaltres bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues que les dues van, no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina. I llavors bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
3: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
4: sí,
3: bàsicament,
4: sí,
3: no?
4: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
3: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
4: Clar, són molts passos perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? També les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
3: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
4: Igual.
3: És el mateix.
4: Però clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui, intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè clar, l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat, però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
3: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió de, en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
4: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
3: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: La Cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Indianàpolis.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.